I en aquesta segona hora d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent passar del dimarts cap al dimecres 9 de setembre de 2026, doncs ja sabeu que, ho hem comentat al principi del programa, que ens sorprèn molt aquestes... Bueno, ens sorprèn. Ens preocupa molt tot això que ha passat amb l'informe PISA i el que ens està dient, no? De les matemàtiques, de la comprensió lectora, no? D'aquesta capacitat, deien en alguns jocs, escoltava, no? Que deien que costava que agafessin comprensió de més del tamany que podia ocupar una pantalla, no? De text. I aquí és on un s'entristeix, però com que sóc optimista de mena, crec que sempre hi ha possibilitats de que millorem. I més quan veiem com els adults ens apassiona tant la lectura, ens apassiona el fet de poder llegir llibres, alguns de text, anem a dir, o d'informació, de divulgació, i d'altres que són novel·les o històries, biografies i relats que ens fan aprendre i que ens expliquen moltes coses. I ara, de seguida, en José Agustín Gómez ens farà alguna d'aquestes recomanacions, com és habitual, per seguir acompanyant-vos en aquest segon tram d'aquest Nits de Ràdio del ja dimecres 9 de setembre de 2026. Seguim!

Imagineu-vos un matí assolellat a Florida, a Colorado, als Estats Units, l'any 1945. És el 10 de setembre, l'olor de blat de moro i pomes madures omple l'aire d'aquest poblat rural i en Lloyd Olsen, un agricultor amb una destral a la mà, està a punt de preparar el sopar. La seva sogra ve de visita i la Clara, la seva dona, li ha demanat un pollastre tendre per fer un guisat que deixi la sogra ben contenta. En Lloyd agafa un pollastre de 5 mesos anomenat Mike, el col·loca al bloc de tallar i amb un cop sec li talla el cap. Fins aquí una escena típica de granja. Però el que passa després és tan absurd que sembla tret d'una pel·lícula de ciència-ficció barata. En Mike, sense cap, es posa dret, sacseja les plomes i comença a caminar com si no hagués passat res. Aquesta és la història de Mike, el pollastre sense cap. Un animal que va viure 18 mesos decapitat. Es va convertir en una estrella de circ i encara avui té un festival anual en el seu honor a Florida. Preparats per a un viatge al límit de la...

Per entendre aquest disparat, hem de situar-nos al context de Frura, Colorado, l'any 1945. Els Estats Units tot just sortien de la Segona Guerra Mundial i la vida als pobles rurals com Frura era senzilla. Granges, collites i mercats locals. Tallar el cap a un pollastre era tan habitual com fer-se un cafè. Però aquella tarda, en Lloyd Olsen no estava del tot encertat. La seva sogra, una dona amb una debilitat especial pel coll del pollastre per a la sopa, li havia demanat que en deixés el màxim possible. Així que en Lloyd va apuntar la destral una mica més amunt del normal, intentant conservar el coll. El cop va ser net. El cap va caure. I en Mike? Bé, en Mike no va caure. En lloc d'això, va córrer pel corral, batent la

0: les ales com si la destral només li hagués fet una pessigolleta. En Lloyd, segurament amb la boca oberta, va pensar que era un d'aquells reflexos post-mortem que fan que els pollastres es moguin uns segons després de morir. Però l'endemà al matí, quan va trobar en Mike passejant pel corral intentant picotejar el terra sense bec, va entendre que allò era una altra cosa.
1: Mami tuvo un pollo.
2: Y mami una vaca.
1: Y papi orgulloso empezó el toma y vaca.

Com pot un pollastre viure sense cap? Aquí entra la ciència amb un toc de surrealisme que faria somriure fins i tot en Salvador Dalí. El tall d'en Lloyd va ser tan precís, o tan maldestre, segons com ho mirem, que va deixar intacte el tronc cerebral del Mike, la part del cervell que controla funcions vitals com respirar, caminar i l'equilibri. També va conservar una orella i part del sistema nerviós. I un coàgul de sang va taponar la ferida, evitant una hemorràgia mortal. En essència, en Mike era un pollastre zombi, però ben viu. Sense ulls, bec ni capacitat per menjar o beure sol, en Lloyd i la Clara van decidir cuidar-lo. Amb una xeringa li donaven aigua i grans de blat de moro triturats directament a l'esòfag i amb una pipeta netejaven la mucositat per evitar infeccions. Allò era més digne d'un laboratori de Frankenstein que no pas d'una granja de Colorado. La notícia d'un pollastre sense cap que corria i vivia es va escampar com una espurna en un camp sec. Els veïns de Fruita van començar a desfilar per la granja del Solsen, alguns per curiositat i altres pensant que era una broma de mal gust. El diari local, The Fruita Times, va publicar un article amb una foto borrosa d'en Mike i la història va arribar a ciutats més grans com Denver. Va ser llavors quan un empresari de circs ambulant, en Hope Waite, va flairar una mina d'or allà. Va contactar amb els Olsen i els va proposar portar en Mike de gira pels Estats Units com una atracció de fira. En Lloyd, que no era cap ximple, va veure el potencial. Un pollastre decapitat podia ser més rendible que un camp de pomes. Així, en Mike es va convertir en una estrella amb una gira que el va portar a Denver, Los Angeles, Chicago i fins i tot Nova York.

Imagineu-vos l'escenari d'una fira de l'època. Llums de colors, olor de crispetes i un presentador amb barret de copa cridant: senyores i senyors, conegueu en Mike, el miracle sense cap! Per 25 centaus, el públic podia veure un pollastre decapitat caminar, batre les ales i fer gorgoteig estranys en lloc de cloquejar. Els espectadors s'amuntegaven, alguns rient, uns altres amb els ulls esbatanats. En Mike generava fins a $4.500 al mes, una fortuna equivalent a uns $50.000 actuals. La revista Life va publicar un reportatge fotogràfic posant en Mike al costat dels vedells de dues cares i altres frics de l'època. Els Olsen viatjaven amb una capsa especial per en Mike, amb palla i aigua, i el cap dissecat del pollastre conservat en un pot com a prova irrefutable per als escèptics. Però ser una estrella no era fàcil, ni tan sols per un pollastre. Els Olsen havien de ser meticulosos. Cada dia alimentaven en Mike amb la xeringa i li netejaven l'esòfag per evitar infeccions. Una vegada a Salt Lake City, un nen curiós va intentar arrencar-li una ploma. I en Lloyd va saltar com un lleó per protegir el seu nen d'or. Els escèptics eren un altre problema. Alguns acusaven els Olsen de frau, dient que en Mike era un pollastre fals o un truc mecànic. En Lloyd, amb un somriure murri, treia el pot amb el cap d'en Mike, deixant que els crítics es quedessin ben muts. En una gira a Denver, un veterinari escèptic va examinar en Mike i va declarar, amb cara de pomes agres: "Aquest pollastre és més sa que molts amb cap." I no era broma. En Mike pesava més que quan tenia cap gràcies a la dieta forçada dels Olsen.

La ciència darrere d'en Mike va intrigar els neuròlegs de l'època. El tronc cerebral que controlava les funcions bàsiques era suficient per mantenir-lo viu, però la seva longevitat era un misteri. Els pollastres sense cap solen morir en minuts, però en Mike va viure 18 mesos, un rècord que va inspirar estudis sobre el sistema nerviós avià. Fins i tot la Universitat de Utah va demanar examinar-lo, però els Olsen, més interessats en els diners de les fires que no pas en la ciència, va declinar l'oferta. La història d'en Mike també reflecteix l'ànima de l'Amèrica de postguerra. Un país cansat de la guerra buscava històries lleugeres i extravagants, i un pollastre sense cap era el somni de qualsevol publicista. Però la vida de rockstar té el seu preu, i en Mike no era immune. El març del 1947, 18 mesos després del tall fatídic, els Olsen eren en un motel de Phoenix, Arizona, durant una gira. A mitjanit, en Mike va començar a fer sorolls estranys, com si s'ofegués. En Lloyd i la Clara van buscar desesperadament la xeringa per netejar-li l'esòfag, però l'havien deixat a l'última fira. Sense poder fer res, Mike va morir per asfíxia, probablement per un gra enganxat. La Clara va plorar i en Lloyd, que s'havia encarinyat amb el pollastre, va dir que era com perdre un amic. Van enterrar en Mike en una capsa al desert, en una cerimònia improvisada que semblava més un funeral de celebritat que no pas d'un animal de granja. La mort d'en Mike no va apagar la seva fama. Els diaris van publicar obituaris, alguns amb un to burlesc, però d'altres amb admiració genuïna. The Denver Post va titular «Mike, el pollastre immortal, finalment cloqueja l'últim». Fruita, un poblet desconegut, es va convertir en la llar del pollastre sense cap. Els empresaris locals van aprofitar la fama venent samarretes, tasses i joguines de pollastres sense cap. El 1999, Fruita va crear el Mike the Headless Chicken Festival, una festa anual amb curses de pollastres, concursos de menjar i fins i tot un premi al millor imitador d'en Mike, on els participants corren sense mirar endavant. Una estàtua d'en Mike presideix el centre del poble i els turistes encara visiten Fruita per conèixer la seva història.

0: Per què ens fascina en Mike? És l'absurditat pura, un pollastre que desafia la mort i es converteix en una estrella de circ, sembla un conte de fades modern. També hi ha una lliçó de resiliència, tant de Mike com dels Olsen, que van transformar un accident grotesc en una mina d'or. L'humor negre de l'època hi ajuda. En un món recuperant-se de la guerra, un pollastre decapitat era una distracció benvinguda. A més, en Mike reflecteix l'esperit emprenedor americà, on fins i tot un error de destral pot convertir-se en un negoci. I no oblidem la sogra d'en Lloyd, que segons la llegenda, mai no va tastar el guisat promès, però es va convertir en la fan número 1 d'en Mike, insistint a portar-lo a totes les fires locals. Les anècdotes sucoses no falten. Es diu que en una fira a Los Angeles, un espectador borratxo va intentar ressuscitar en Mike tirant-li aigua, pensant que estava adormit. En Lloyd el va enxampar i gairebé acaba en baralla. En Mike, el pollastre sense cap, que ha aparegut en documentals, llibres i fins i tot una cançó country que narra la seva gesta. És un símbol de com la vida pot donar voltes inesperades, fins i tot quan perds el cap, literalment.
1: Some folks call it poultrygeist, but it was Mike the head.

0: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
1: Gabriel Jesús.
2: Què? M'encanta el fitxatge. M'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? No ho sé.
3: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal, amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure.
4: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
5: Ah.
4: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
6: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem el repàs cultural a les Terres de l'Ebre. Del 7 al 12 de setembre, Benifallet celebra les seves festes majors en honor a la Mare de Déu de Dalt i Sant Francesc. 6 dies amb activitats per a totes les edats, música, cultura popular i l'ambient de retrobament que acompanya sempre les grans festes dels pobles ebrencs.

I aquesta tercera hora de programa sempre és un bon moment per escoltar continguts que hem fet al llarg d'aquestes temporades, aquesta ja 15a temporada de programa, i que ens parlen i ens situen en diferents moments, doncs, de novel·les, de pel·lícules, d'històries, de videojocs i també de la secció d'història, que ja ens ha portat molts i molts llibres, molts i molts personatges, i que de veritat que val la pena escoltar. En aquest cas parlem de Filippo, personatges històrics i personatges que ens fan aprendre un context, una situació, un autor, i sempre els interessants comentaris de l'Òscar González. I així ho seguim acompanyant, i com sempre després escoltem el millor de la ciutat i ja anem amb el tram despertador de 5 a 6 per rebre aquest dimecres 9 de setembre com cal, amb les Santoral, amb les notícies curioses, els dies internacionals, i el nostre coach, en Jordi González Guillem, que ens despertarà el dia amb les seves reflexions. Seguim a Nits de Ràdio.

Una setmana més aquí amb moltes ganes de deixar-nos portar, deixar-nos sorprendre, d'aprendre també de tots els fets que han passat i que val la pena fer una mirada, conèixer gent, personatges, històries, situacions, perquè al llarg dels anys hi ha moltes coses que han canviat, d'altres que no tant, d'altres que es van repetint i d'altres que seria millor que no es repetissin. I això és el que sempre anem mirant, llibre a llibre, història a història, amb l'Òscar González. Òscar,

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
2: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
1: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
2: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
1: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
2: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
1: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
2: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
4: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: Passen 6 minuts a la una i seguim en directe. En aquesta segona hora escoltarem la ciutat, començant pels seus ciutadans més anònims. Avui parlarem amb la que és la pescadora més jove de Barcelona. També donarem veu a la solidaritat descobrint la tasca que fa l'associació Units pel Bàsquet amb l'esport com a eix central. I esperem que estigueu molt preparats, perquè en aquesta segona hora resoldrem l'enigma sobre la cançó que ens porta el Robert Calvo. Acabarem amb més música, la que ens porta la Montse Valls a Paraula Cançó, tot plegat des d'ara i fins les dues. Avui, per segon dimarts consecutiu, tenim en marxa aquest espai que hem titulat així, Toca-la otra vez. La mecànica és molt fàcil. En Robert Calvo escull cada dimarts una cançó i va donant-ne pistes, i l'audiència a través del 676-760908 ha d'intentar endevinar-la. A veure, Robert, deies al principi que la cançó d'avui té molt a veure amb nosaltres. Jo he pensat que és amb nosaltres,
1: sí,
0: amb aquest equip. Avui t'has deixat anar i després ens has dit que té a veure amb el desert. Això a mi m'ha descol·locat. Mm-hmm. Amb el desert i amb el mar.
1: Sí.
0: Jo estic molt desconcertada.
1: Té a veure amb nosaltres? Quan dic nosaltres, vull dir les persones que estem fent això ara mateix i aquí. Sí, jo he escoltat algunes notes de veu ja,
0: sí,
1: de les que ens estan arribant, que hi ha gent... Jo, què t'he dit abans?
0: Ja ho he encertat.
1: La nostra audiència és molt intel·ligent.
0: Ja ho he encertat.
1: I la nostra audiència té una cultura musical que no te l'esperes, i que sí que te l'esperes, perquè llavors t'ho demostren sempre que parlem de música. Podem ambientar això una miqueta, Ivan? Per...
2: Sí. A la ciutat.
3: Toca-la, Sam.
2: Toca-la otra vez.
1: Molt bé. Mar, desert... I nosaltres.
0: Nosaltres. I principis dels 80.
1: Molt bé.
0: Vale.
1: Doncs, si...
0: Més pistes, jo necessito més pistes.
1: És que ara venen dues pistes que són clau. Clau. Antonio Rebollo. Antonio Rebollo. Te'n recordes qui és Antonio Rebollo?
0: No.

0: És el que va encendre el pebeter olímpic a Barcelona 92.
1: Ah, sí,
0: va.
1: Ui.
0: Antonio Rebollo.
1: I què té a veure amb això?
0: Ah, si són listos, lo van a saber. Antonio Rebollo.
1: Sí.
0: I diré un nom més. Paloma Chamorro. I ho dejo.
1: Vale. La setmana que ve no vull saber quina cançó és.
0: Perfecte.
1: Perquè ara estic tan descol·locada, sabent la cançó que és... Antonio Rebollo.
0: Antonio Rebollo i Paloma Chamorro.
1: Però has dit que és dels 80, no del 92.
0: Antonio Rebollo estava viu.
1: Ja, clar, evidentment.
0: Pensin en el que dic, mirin. Antonio Rebollo, pensin en el que va fer Antonio Rebollo.
1: Les fletxes de l'amor.
0: Bueno, era la fletxa del fuego.
1: Bueno, però no sé, per fletxes no més ha vingut aquesta.
0: Ah, veus, però les fletxes, clar.
1: La Carina.
0: Sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Però no, no és dels 80.
0: Bueno, doncs... era anterior, les fletxes de Mordosa, sí, els 70
1: sí,
0: llars,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Doncs vinga, va, si sabeu quina és la cançó que avui ens amaga el Robert Calvo, no t'has de veure, el 676-76-09-08. Jugueu amb nosaltres, que passareu una molt bona estona.
2: A Onda Cero, la ciutat.
1: I ara sí, recuperem un dels espais que més alegries ens va donar la temporada passada, i és que ens va permetre conèixer perfils de persones molt diferents, però que acaben tenint un denominador comú, i és que gaudeixen amb les coses que fan en el seu dia a dia per fer rutllar aquest país. Són persones que des de l'anonimat destaquen pel seu carisma i per tot allò que fan i que han fet a la vida.
0: I ara que estem en l'època de l'explosió de la intel·ligència artificial, ens volem fixar en un ofici que mai no podrà fer que aquesta tecnologia l'envaeixi. O això crec jo, ara i aquí. Potser m'ho desmenteix el futur. A veure, Míriam, pregunta. Quan tenies 20 i pocs anys, molt 20 i pocs,
1: sí,
0: a les 4 de la matinada, tu arribaves a casa, no? Del Costa Brede.
1: Tant de bo hagués arribat a les 4, la meva mare hagués estat molt contenta.
0: Ah, sí? Arribaves més tard?
1: Una miqueta, sí. Una
0: ostres, tu, era una noia... Ara és molt més recatada.
1: Sí, ara ja no.
0: Bé, doncs la nostra protagonista d'avui, amb la mateixa edat, amb els 20 i pocs, pràcticament fa tot el contrari. A les 4 del matí es posa a treballar, a remar, perquè el país funcioni. I fa, com deia aquell, això de llevar-se molt d'hora per aixecar el país. És ella.
3: Dicen que la mar no distingue entre hombres y mujeres, pero los puertos sí. Me llamo Alba Aguilera y soy pionera. Nací entre redes, salitre y madrugadas. Soy cuarta generación de pescadores. Antes de aprender a escribir, ya sabía leer los vientos. Antes de entender el mundo, ya entendía la mar.
1: Alba Aguilera, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Escolta, quan una persona a la teva edat explica als amics que és periodista, infermera, advocada, informàtica, ningú s'estranya. Però si tu dius, soc pescadora, quina cara et posen?
4: Bueno, al final és una mica el que hem après, no? Quan vas a l'escola, doncs aprens mates, aprens socials, surts d'allà sent infermera o treballant d'informàtic, pel màrqueting... I com no ens han ensenyat en què consisteix el sector primari, llavors les persones s'estranyen, no?, quan dius que ets pescadora o que ets ramadera o que ets agricultora, no?
0: Uh-huh. Aquí vam tenir una pagesa fa uns mesos aquí a la ciutat que també ens va sorprendre. Suposo que també sorprèn a Alba perquè a priori és un món d'homes, no?, que les dones no hi tenen gran presència.
4: Sí, totalment. Jo he sigut la primera i única dona pescadora al port de Barcelona.
1: Déu-n'hi-do. Clar, i a més ets la quarta generació, de pescadores de la família. De petita ja volies pujar a la barca amb el teu pare i fins i tot abans que ell estigués preparat per marxar. Tu ja estaves nerviosa per sortir a la mar. Quan vas descobrir que allò no només era una afició o una tradició familiar, sinó que realment volies que fos la teva vida?
4: Jo sempre he sabut el que volia ser. Jo volia ser pescadora. Però no és un ofici que estàs en terra, ni ha que pensar que estàs a la mar, i jo sempre veia el meu pare, que arribava sempre tard, que arribava molt cansat. I és un ofici doncs, que d'aquesta manera et tira una mica cap enrere, no? Yeah. Però és que la mar t'ha d'agradar tant, l'has de considerar part de la teva vida, no? Jo sempre ho dic, la mar per mi és el 100% de la meva vida. La meva barca per mi és com si fos un fill, no? Uh-huh. És, que forma part de mi. I així és. Jo sempre he sabut que és el que volia i sempre he sabut que volia ser pescadora.
1: Impressionant.
4: I fa 3 anys...
1: Sí, digues.
4: amb l'escolta.

0: Està bé?
1: Sí, perfecte. Sí.
0: Fa 3 anys em vaig comprar la meva primera embarcació en el port de Barcelona i de més de 60 embarcacions de trasmall que hi havia fa uns 15 anys, actualment només queden dues, que és la barca del meu pare i la meva pròpia embarcació. Som la competència ara, eh?
1: Ah, sí?
2: Però tot queda a casa, tu.
0: Sí, sí.
1: Escolta'm,
0: bueno, ja no vivim junts, eh? Però sí.
1: Ja. L'Alba acaba de mencionar això del trasmall, que és l'especialitat, diguéssim, que ella practica quan surt al mar. Què és això? Expliquem-ho, perquè potser no tothom ho sap.
0: Bueno, n'hi ha diferents modalitats. Està el palangre, l'arrossegament, el cercle i el trasmall. I la pesquera del trasmall és la pesquera més sostenible que n'hi ha. Treballem amb xarxa. I és una pesquera que està desapareguent. Per què? Perquè el propi sistema ens obliga a treballar de manera una mica més insostenible. Perquè ja cada vegada que vas a un port, jo ara mateix estic a Borriana, i és el que deia, de més de 50 barques de trasmall, queden 5. Crec que aquesta modalitat, que és la més sostenible que tenim, és la que més estan perdent. La gent no vol treballar el trasmall, perquè és el que diem, és un treball molt sacrificat, molt dur, i és que el treball no està a la mar, el treball està en terra. Clar. Si tu estàs 6 hores a la mar, és el de menys. Després en terra, canvia xarxa, passa xarxa, Palarmà, i jo m'he d'anar a Tarragona i mar-me amb dones de més de 80 anys. En aquestes dones ja no estiguin, jo no podré sortir a mar.
1: I nosaltres no podem menjar peix, per tant?
0: Podreu menjar peix de l'arrossegament i del cercle, però no de trasmall.
2: Clar. És que, de fet, ets molt crític amb el fet que el consumidor desconeix d'on ve el peix que compra. Quan entrem a una peixateria o al supermercat, què hauríem de preguntar abans de comprar?
0: Mira, no caldria ni que pregunteu. Amb la vista ho podríeu saber, perquè a totes les pescaderies estan obligades a tindre un etiquetatge. És superimportant l'etiquetatge. Tu vas a una peixateria i amb l'etiqueta ja veus d'on ve aquest peix, qui barca l'ha pescat, quin port, d'on ve i el dia que s'ha pescat. Jo crec que el consumidor no té la consciència aquesta de dir, o no ho sap, perquè es promouen moltes coses, a vegades menys lo important. És que amb una etiqueta ja saps d'on ve aquest peix. A nosaltres els pescadors ens obliguen a ficar aquesta etiqueta quan el peix passa per llotja. Nosaltres els pescadors demanem als peixaters o a qui compri el peix que aquesta etiqueta encara finalitzi el recorregut aquest, perquè el consumidor vegi el que està comprant, no? Que no et diguin, per exemple, que no et diguin, mira, aquesta gamba fresca que viene de Palamós. A veure que vingui de Palamós, no? Mm-hmm. Perquè potser t'estan ficant gamba del Marroc.
2: Clar.
0: Escolta, sempre Alba, amb l'etiqueta.
2: Alba, m'impressiona escoltar una noia tan jove parlar amb aquesta passió de la seva professió, i a més una professió tan dura com és la teva, i per això et vull preguntar què té el mar perquè no et faci renunciar a aquest ofici tan dur.
0: Mira, jo aquesta pregunta mai la sé respondre, però jo sé que tu em treus a mi més d'una setmana de la mar i em moro. És que jo necessito estar sempre al port. Ara marxat de vacances, a Almeria, en agost, i és que ja m'estava a les 6 del matí en el port.
2: Imagina't.
0: Venien a arribar les barques, de les traïnyes, sortien els arrasses, veien els trasmalls, a mi m'encanta. És que no sé, no és com qui treballa en una oficina. Jo marxo de vacances i vinga, no vull saber res. No? Sí, desconnecto. Jo desconnecto aquí al port. Jo acabo la meva feina a les 7 de la tarda i m'agafo una cadira i em quedo sentada amb la meva barca 2 hores més. O sigui, n'hi ha gent que la seva àrea de confort, una mica per dir-ho així, és la seva casa, doncs per mi és el port. És que no, ningú ho entendria, és que no es pot ni explicar. És que jo la mar...
2: És que no és tot per a mi.
0: Sí.
2: Alba Aguilera, de veritat, és un plaer escoltar-te parlar amb tanta passió del teu ofici. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i bona pesca.
0: Moltes gràcies.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: A La Ciutat.
5: Tócala, Sam.
4: Tócala otra vez.
2: Tenim ja alguna pista musical d'aquesta cançó sorpresa que ens porta avui el Robert? Tenim algunes respostes ja?

0: Però per si aneu perduts, Robert, jo crec que necessitem més pistes.
1: Vols que recapituli una mica ràpidament?
0: Ràpidament.
1: Té a veure amb el nosaltres,
0: sí,
1: amb el mar, amb el desert.
0: Sí.
1: És de la primera meitat dels anys 80 del segle passat. I hi he afegit dos noms.
0: Sí.
1: El d'Antonio Rebollo i el de Paloma Chamorro.
0: Vale, i ara què?
1: Doncs per tu, una pista musical.
0: Ah, aquesta ja és, sí, sí,
1: home,
0: la definitiva.
1: Jo crec que sí. Si escolten aquest instrument,
0: a veure,
1: ja poden endevinar la cançó de la qual parlem. És aquesta la pista.
0: Què és això?
2: Això és, molt, és una cacofonia, eh? Una
1: no,
2: mica.
1: No, és un dels instruments que sona a tota la pista musical d'aquesta cançó.
0: Ho has posat difícil.
2: Són complicades,
1: molt,
2: eh?
1: No, ho he posat molt fàcil. Per...
0: Ah, molt difícil. I aquesta, jo pensava que anaves a posar els dos segons mítics,
1: no,
0: d'aquesta cançó, no, perquè la gent...
1: No, espera.
0: Clar.
1: No.
0: La tornem a escoltar? A veure, a veure, torna a posar. Això és algú que t'ho està cantant.
1: Dime més, dona una pista més.
2: Sí, és algú com distorsionar.
0: Ho estàs cantant tu.
1: Dona una pista més. Aquest instrument així sona al final de la cançó.
0: Segur que m'has dit la cançó correcta.
1: Sí, sí, i tant.
2: Ara no quadra, no?
0: No, no, jo vaig perdudíssima. Espero que vosaltres no aneu tan perduts com jo. I mira que sé la cançó. Quina cançó és la que ens amaga avui el Robert? Notes de veu al 676-760908.
3: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
0: Doncs temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fan. Avui conflueixen solidaritat i esport amb l'associació Units pel Bàsquet.
4: A Units pel Bàsquet promouen la inclusió social i la igualtat d'oportunitats mitjançant la pràctica de l'esport, especialment el bàsquet, una entitat que vol fomentar la participació i la integració de persones amb funcionament intel·lectual límit i discapacitat intel·lectual lleu en activitats esportives i comunitàries. També col·labora amb altres entitats per promoure la inclusió social i l'esport inclusiu, estimula la cooperació entre diversos col·lectius i organitza esdeveniments esportius inclusius.
0: Aleix Brussel, president d'Units pel Bàsquet, què tal?
5: Hola.
0: Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Comencem pel principi. Com i quan va néixer l'associació?
5: Doncs bé, l'associació té unes arrels molt fortes també amb el que comporta l'esport en mi, com a persona, el bàsquet, des dels 3 anys. I neix concretament en l'àmbit universitari. En el tercer curs de gestió esportiva vam fer un programa, un treball pràctic de APS, aprenentatge servei. És un tipus de modalitat educativa on el que es prioritza és posar en el centre del projecte educatiu un col·lectiu vulnerable. Doncs en comptes de fer un projecte purament teòric o escrit, vaig voler-ho portar-ho a la pràctica real davant la meva voluntat i de les connexions que tinc dins de lo que és el barri de Gràcia, que és on visc.
2: Mm-hmm. I això com va ser? Quin temps té? Quan fa que va néixer l'associació?
5: Llavors, oficialment, l'associació va néixer quan es va conformar el quart curs amb el treball final de grau, com a projecte de business plan, però bueno, com la idea ja va néixer un any abans, jo sempre dic el 2024, que des de llavors portem a terme doncs, activitats.
2: Mm-hmm. El bàsquet és l'activitat esportiva en la que es basa, però no sé si organitzeu d'altres activitats, d'altres esports, o és bàsquet.
5: Bé, el nom és molt...
2: Sí, és clar, eh? Vull dir, no
0: té pèrdua.
2: El nom
0: és...
2: No hi ha lloc al dubte.
5: Exacte. El nom no té pèrdua, no? Però sí que és veritat que no ens podem tancar ni a diferents col·lectius vulnerables que té a dia d'avui la societat, com també a diferents esports, si realment els podem introduir i posar-li aquell punt de professionalisme que gràcies a la universitat, a la gestió esportiva, he pogut adquirir, doncs poder-lo dur a terme en el tercer sector, no? En el sector de les associacions sense ànim de lucre, que realment està tan... És una realitat del teixit associatiu català que no hi ha aquella vessant tan professional, no? En aquest col·lectiu i en aquest grup d'empreses i d'entitats.
0: Vosaltres sou un clar exemple del poder terapèutic que té l'esport i del poder d'unir a la gent, no? Aleix.
5: Sí, bueno, sempre tenim aquesta visió, no?, de desenvolupar integralment totes les persones a través de l'esport i en concret del bàsquet, i res, ho hem pogut dur a terme en 2 anys i realment hem vist que s'han pogut fer coses.

0: coses molt maques. I jo, com a màxim responsable de tots els esdeveniments, és a dir, bueno, la satisfacció personal que un rep quan acaben els esdeveniments és brutal, o sigui, t'omple el cor.
1: Mm-hmm. Aquests esdeveniments, aquestes activitats, les destineu, com dèiem, a dos col·lectius ben diferents. D'una banda tenim l'exclusió social, la lluita contra l'exclusió social, d'altra banda tenim persones discapacitades o amb una discapacitat intel·lectual lleu. I això ens porta a preguntar-nos, sent col·lectius tan diferents, si les activitats canvien segons el col·lectiu que hi participi.
0: Mm. Doncs la veritat, Gerard, a dia d'avui l'únic que hem fet és treballar amb el col·lectiu vulnerable de la CIT, que són persones amb FIL, amb funcionament intel·lectual límit. Sí que és veritat que aquest col·lectiu vulnerable té unes mancances dins de la societat, que és també aquesta, bueno, no? que potser no són tan visibles davant de la societat, no són tan... els hi costa integrar-se perquè al final tenen aquestes problemàtiques del col·lectiu vulnerable. Llavors, a través de l'esport i el bàsquet vam fer aquests esdeveniments on el que vam introduir-los dins d'una dinàmica real d'un esdeveniment molt gran, que era el Claret, la Unió Esportiva Claret, en la seva diada del cap de setmana.
1: I què és el que feu concretament? És com un entrenament de bàsquet o el que feu són partits? Com va tot?
0: Bueno, doncs dins d'aquest punt més professional que ens dona que em dona l'experiència de gestor esportiu, ens intentem adaptar també doncs, al col·lectiu no vulnerable, sinó a l'entitat esportiva que ens va ajudar, que és la Unió Esportiva Claret, i dins de la seva diada del Claret, que són 3 dies de bàsquet, vam agafar un racó. El primer any vam utilitzar-lo per fer un concurs d'habilitats i un concurs de triples i poder introduir aquest col·lectiu vulnerable en la preparació de tota que és la diada in situ del Claret, juntant entrenadors del Claret amb persones amb FIL, amb funcionament intel·lectual limitat, que és així com l'anomena la CIT. I després, el segon any, el que vam fer és anar un pas més enllà. Ja que realment s'estava fent un business plan i s'estava posant molt més seriós, doncs havíem de crear doncs, un esdeveniment base que pogués ser un prototip per repetir amb altres clubs esportius de bàsquet, i vam fer un partit de bàsquet inclusiu. Doncs aquests alumnes de la CIT, que porten molts anys jugant a bàsquet, per cert, dins de la Federació Catalana tenen una lliga adaptada, vam fer un partit amistós, barrejant gent del Claret amb gent de la CIT, i vam introduir-hi influencers, patrocinadors, col·laboradors, un filmmaker. Van venir a l'Òscar Cuesta, que és speaker del Joventut Badalona. Van venir mitjans de comunicació, voluntaris de Blanquerna. Realment, un prototip d'esdeveniment que es pot dur més enllà d'un dia. Llavors, aquesta és l'activitat.
2: Anem al que és realment important, que són les persones a les que esteu ajudant. Quins beneficis els aporta a ells a aquest esport?
0: Bé, el bàsquet té una vessant molt, bueno, col·laborativa, no? Una vessant molt de treball en equip, i al final aquest col·lectiu vulnerable en concret, que de per si es veu tan marmat a l'hora de sentir-se part d'algú, part de la societat, perquè els hi costa relacionar-se amb les persones, els hi costa trobar feina, doncs trobar que l'esport, el bàsquet, els uneix tant i que hi ha aquests valors de col·laboració, treball en equip, solidaritat, igualtat davant de qualsevol cosa, doncs jo crec que és algo molt positiu, no? I ho intentem exprimir amb els esdeveniments d'Units pel Bàsquet.
1: I a més, Aleix, també organitzeu activitats per conscienciar i promocionar l'esport inclusiu. Com són aquestes campanyes? I a més, crec, m'explicaves ara fora d'estudi, que a un any vista teníeu prevista una activitat que pinta bé, no? Que pinta especial.
0: Sí, correcte. Doncs el fet és que quan nosaltres comparem Units pel Bàsquet amb, per exemple, la Ricky Rubio Foundation, la Pau Gasol Foundation, clar, què hi ha darrere? Molta inversió. Llavors hi ha temps, hi ha persones treballant. Això no deixa de ser un projecte que és seriós, que està constituït, però al final, vull dir, sóc jo. O sigui, aquí em teniu i jo sóc la persona que gestiono tot i la que té la voluntat de tirar-ho endavant. Potser sí que hem estat durant un any en stand-by, mai apalancats i morts, però sí en stand-by, perquè al final tot això requereix temps i ganes, i ara en tinc, i ara en tinc de ganes. I la veritat és que com tinc aquesta vinculació tan directa amb les Festes de Gràcia, la Fundació de les Festes de Gràcia, el barri, entitats socials, diguem que, per fer un spoiler, que tenim preparat alguna cosa i que estem començant a parlar per fer alguna cosa guapo, ben muntat, per les Festes de Gràcia per d'aquí un any.
2: Com arriben fins a vosaltres, fins a tu, aquestes persones?
0: Doncs tot és molt a través de... Ha sigut gràcies a posar imatges, a posar...

0: vídeo i no a captar tot lo que l'essència de les activitats d'Units pel Bàsquet que hem dut a terme. Les podeu trobar a Instagram, tenim un perfil que és Units pel Bàsquet BCN, i allà doncs tenim els vídeos, no? També estan penjats a YouTube. Llavors, tota la gent que m'ha contactat donant-me moltes propostes, perquè realment, per propostes us dic,
1: I tant, per idees no en falten, no?
0: En tindria per fer moltíssimes. Però bueno, també s'ha de seleccionar i saber quan, no? I és a través de xarxes socials, del contacte que tenim a l'Instagram, que podeu contactar directament amb mi per qualsevol cosa. Jo estaré encantat sempre.
1: Àlex Brusel, president de l'Associació Units pel Bàsquet, de veritat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a la ciutat i enhorabona per la feina que estàs fent.
0: Gràcies als dos.

0: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: A la ciutat.
2: Tócala, Sam.
1: Tócala otra vez.

0: Quins misteris ens porta el Robert Calvo? Avui ens porta novament una cançó misteriosa. Ja ho va fer dimarts passat. La vau encertar, però jo no sé si aquesta setmana anireu més perduts, perquè jo amb les pistes vaig perdudíssima, i això que sé quina és... A veure, recapitulem. Inicis dels 80. Té a veure amb nosaltres.
1: Inicis, vull dir, ja arribem a la meitat dels 80. Faltava un any per la meitat dels 80. És el meu any?
0: El 84.
1: El 84.
0: Té a veure amb nosaltres. Uh-huh. També té a veure amb els deserts i amb el mar. Uh-huh. Has dit dos noms?
1: Antonio Rebollo i Paloma Chamorro.
0: Vale, i has posat una pista musical?
1: Sí.
0: Que a mi m'ha desquiciat. I t'he saltat una pista. Havies de dir la pista definitiva.
1: Sí, que ve ara. Perquè si hi ha algun rezagado que encara vol seguir participant a través del 676-760908, ho pot fer encara. 676-760908. I ara sí que és la pista definitiva, per favor. La cançó...
0: Sí.
1: Passa avui.
0: 8 de setembre?
1: Avui.
0: Home, con el 7 de setembre sí que en ve una.
1: La cançó...
0: El 20 d'enero, però...
1: Passa avui.
0: Però avui... A veure... Avui 8 de setembre?
1: No, avui.
0: Avui.
1: Avui.
0: Què passa?
1: Pensin
0: avui
1: en el que hem estat explicant aquí tot el programa.
0: Els nens tornen a
1: col·le. I el que vam explicar ahir... I el que hem explicat avui...
0: Els nens han tornat al col·le avui...
1: Sí, i què vam dir aquí? Que vam dir que el futur està molt compromès pel canvi climàtic.
0: Fa molta calor...
1: Fa molta calor...
0: Ah, i ara
1: vols
0: sí...
1: Vols que resolem totes aquestes pistes? O escoltem primer l'audiència que ens ha enviat notes de veu?
0: Intentem escoltar primer l'audiència, no?
1: A veure si van ben encaminats.
0: Jo crec que avui ho has posat molt difícil. Bueno. Jo amb moltes pistes anava perdudíssima. Vinga, escoltem si l'audiència ho ha captat.
2: Hola, quins nervis que tinc.
0: Ai.
2: Em sembla que li he encertat a la primera.
0: A veure.
2: Si la pifio, ho sento.
0: No passa res.
2: Però aquesta cançó jo la ballava a les discoteques.
0: Ah, molt bé.
2: I tenia el disc a casa que me'l vaig comprar.
1: Ah.
2: I si no em confon, és On the Radio, oh, oh, oh, oh, On the Radio, de Donna Summer.
0: M'encanta aquesta cançó.
2: A veure, si tinc sort, però per almenys... M'heu alegrat al matí.
1: Que bé, quina alegria. No escoltem, va, Donna Summer, no? Val.
0: És objectiu,
1: no, no sabem si és aquesta encara.
0: Espera, espera, a veure, que tenim més.
2: Ai, Robert, et mataré.
0: Ah.
2: Ja no em val la Donna Summer.
0: Ai.
2: Ja no em val. Em sembla que és de Radio Futura.
0: Sí?
2: La ley del mar, la ley del silencio. Anava per allí la cosa.
0: A veure,
2: a veure si a la segona l'encerto. Perdó, ley del mar i ley del desierto.
0: A veure, a veure, a veure, aquesta... Como el hielo. Per quina va la pista que volies donar? No. No. Però...
1: No va desencaminat. No va desencaminat, però...
0: Espera, que encara té més a dir aquest oient.
1: Ah, sí?
0: No, aquest oient no.
1: Un altre.
3: Hola, família.
0: Hola.
3: Ara em ve dos al cap.
0: A veure.
3: Amb lo de Mediterrani, però clar, de ser, m'ha despistat.

0: La de Mediterráneo, del nostre benvolgut estimat Serrat.
1: Sí.
0: O la de Mediterráneo de Rebeldes. Mediterráneo, dos veces cana. Mediterráneo, al centro del sol. Però en aquesta se m'han acudit ara.
2: Clar, jo, aquesta pista definitiva que he donat és molt significativa.
1: Mediterráneo.
2: La cançó, el que explica la cançó, passa avui.
1: Jo ja he sigut més bona, i sí, he dit ja que avui els nens han tornat a l'escola. Jo tinc molta calor.
2: Vols que doni una pista més?
1: Vinga, donem una pista més, va.
2: A veure, una pista més, una pista més. Diré...
1: Què direm?
2: Diré que el punteig de guitarra sí. de l'inici és la clau per endevinar-la.
1: Clar, però ens has posat una pista musical molt rara.
2: Puc dir més,
1: ja. Home, va, escoltem a veure si algú l'ha encertat, sisplau. Va.
3: Hola.
1: Hola.
3: Yo creo que es Escuela de Calor de Radio Futura, pero bueno, no sé. A lo mejor estoy equivocada. Que las pistas me han dejado un poco despistada, ¿eh?
1: Hoy ha sido...
3: Bueno, pero bueno. Va, a ver si es verdad. Acierto. Hasta luego.
2: Adiós. El que resolem, ho hem de resoldre ja, no? Perquè la Montse està aquí ja, que frisa.
1: Està picant la
2: porta. Vaig resumint la pista per pista?
1: Sí,
2: perquè,
1: vinga.
2: Què volia dir?
1: Vinga.
2: Efectivament, la cançó és Escuela de Calor de Radio Futura. Radio Futura, per això té a veure amb nosaltres, perquè el grup és Radio Futura. Després, i molt bé ho encertava, aquest oient, l'únic que ell ha parlat d'un dels senzills del disc, La ley del desierto, La ley del mar, en el qual estava inclòs aquest Escuela de Calor.
1: I per quina va la pista?
2: Sí, sí.
1: Ah, jo pensava per calor i el del mar em tenia les pistes.
2: No, el nom del disc es deia La ley del...
1: Ja, l'ha captat molt bé.
2: La ley del desierto, La ley del mar. Molt bé, llavors t'he dit també que tenia a veure, atenció,
1: amb
2: Antonio Rebollo i amb Paloma Chamorro.
1: A veure.
2: Antonio Rebollo per què?
1: Per portar foc i feia calor.
2: No, això no exactament. No, perquè a la portada del single, la portada del single d'Escuela de Calor, és un arc i una fletxa amb foc.
1: Mare de Déu, senyor.
2: Clar, és un arc i una fletxa. Sí, que sí. Que apunta cap a aquest edifici de les Suebs, de la Gran Via de Madrid.
1: Sí, sí, edifici. Ja em ve a l'alcalde.
2: I Paloma Chamorro, que feia un programa a Televisió Espanyola por entonces, va ser la directora del videoclip d'Escuela de Calor.
1: Però qui ho sap, això?
2: Bueno, una mica els dels 80 ho sabran.
1: Ja veuen que han de fer treball d'investigació.
2: I després he dit... Passa, la cançó passa avui. Això els nens estan a l'escola i fa molta calor.
1: Aquesta sí.
2: Bueno, et dic una cosa, he escollit ja la de la setmana que ve.
1: No me la diguis, no la vull saber.
2: No te la diré.
1: Vull jugar jo.
2: Però la de la setmana que ve...
1: Encara és més difícil.
2: Només diré una cosa. Aquests oients que hem escoltat avui, que agraïm sempre que estiguin a l'altra banda de la ràdio perquè són fidels i sempre hi són, jo espero que la setmana que ve hi hagi una allau de missatges que el mòbil aquest que tenim aquí
1: peti.
2: I ens en posi un de nou.
1: Consells. Per l'audiència. Pensin en l'actualitat del dia, perquè veig que el Robert va molt per aquí.
2: No,
1: la setmana que ve no?
2: La que he escollit per la setmana que ve l'escollit no el tuntun.
1: Ah, vale, doncs aleshores no em facin cas. Investiguin. Vagin mirant les pistes que diu el Robert a veure si sona la flauta, perquè avui, noi, t'has lluit,
2: El meu problema la setmana que ve serà fer pistes que no siguin molt evidents.
1: Ni molt difícils.
2: Vale.
1: Eren molt difícils, avui.
2: No, home, no.
1: Pues jo tinc poca cultura musical. Sort que la sabia. Vinga, va, que ja ve la Montse Valls amb la seva paraula de cançó.

0: Jo no sé qui ha tingut la meravellosa idea de fer aquesta careta, que és una meravella, que és meravella,
1: a cada qual millor,
0: eh? El meu toc està ja amb flames. Intentes continuar la cançó i ens la tallen. Així que haurem d'esperar a final de temporada.
2: Sí.
0: De moment, seguim amb la nostra secció. Montse Valls, paraula de cançó.
2: Hola de nou.
0: Amb moltes ganes d'escoltar la teva versió actual,
2: actual
0: de les paraules que ens ha portat la setmana passada.
3: Robert.
0: Sí, home, ja t'ha posat les piles. Ja
2: vinc guerrera, fins i tot. Hi ha una primera cançó, ja veureu que vinc guerrera.
0: Sí? Home, moltes ganes. A veure si coneixem alguna.
2: No, totes,
0: sí?
2: Jo crec. Sí, no, bé, espero, almenys, no sé. Bueno, però volia comentar també de la careta.
0: Que és meravellosa.
2: És increïble, és veritat, em fa molta il·lusió, perquè tinc moltes ganes de que arribi l'última secció.

0: això és... Estàvem tots esperant, eh?
1: Això és rec, tu. Però en versió...
2: 100% us anava a dir. A mi em recorda és rec 2, Asno, increïble amb aquesta cançó. I us deia que venia guerrera... perquè jo escolto aquest programa, òbviament.
1: Ho sabem. Que hem dit alguna cosa.
2: I la setmana passada, Robert Calvo va fer trampes, però descaradament. Descaradament.
1: T'has robat unes quantes, eh?
2: Denúncia. Mira, vull posar aquí. Una denúncia pública. Perquè t'ha de portar Bisbal del 2006. Sí, sí, sí, és que és la passada frenada.
1: Totalment, totalment.
0: La cançó del Bisbal de què parla?
2: No em va servir gens l'excusa. No,
1: l'explicació...
0: Parla d'un fet bíblic.
2: Gens. No, però perquè aquesta regla de 3 és una cançó que et parli del cotxe futuro, pues no la podràs portar perquè el futuro soy yo.
1: I punto.
0: Jo com que no menteixo ningú, i soc honest, crec que soc honest, em vaig colar jo mateix la setmana passada pensant que David Bisbal era previ l'any 2000, no sé per què vaig pensar-ho.
1: Ell va pensar que podia portar qualsevol cançó.
2: Sí, sí, sí. Es va quedar tan tranquil. 1950 es passava, que Operación Triunfo...
0: Ho vaig portar...
1: En blanc i negre.
0: Diu la veritat, ho vaig portar per tocar-li a la Míriam, que no li agrada gens la David Bisbal. Ja està.
2: Ho ha confessat.
1: L'objectiu és tocar-me els nassos, com sempre.
2: Doncs he de dir, jo ara aquí m'he pres la meva pròpia llicència, però tampoc per tant, no us penseu, perquè aquesta cançó és del 1999.
3: Ah, mira!
1: Molt bé, molt bé.
0: Doncs, no,
3: l'estómac,
2: doncs és Living la vida loca, Ricky Martin, ja la coneixíem tots, a sobre amb aquesta referència que hem fet a Shrek 2. És una cançó que va canviar la història del pop llatí, i és que després del fenomen mundial que va suposar la seva actuació als Grammys llatins del 1999, Ricky Martin es va convertir en una estrella internacional, i Living la vida loca, sobretot, jo us he portat la versió en castellà perquè m'anava molt bé que deia la paraula torre, però sobretot la seva versió més Spanglish va acabar de disparar el fenomen conegut com a Latin Explosion.
0: Saps que vaig descobrir una cosa aquest estiu amb la secció de l'Alicia Escriba, on em va explicar que de Devorem otra vez, és a dir, quan Lalo Rivera... Lalo Rivera?
1: Però de què estàs parlant?
0: Escolta'm una cosa. Quan el cantant de Devorem otra vez grava aquella cançó i és un pelotazo, és quan, donant-se els Grammys cada any, van dir, home, hem de fer un Grammy latino, perquè aquesta cançó mereix una categoria a part. I des de llavors hi ha els Grammy latino.
1: Molt bé. Doncs aprenem més coses amb tu.
2: Doncs aquest tema, Living la vida loca, va ser número 1 als Estats Units durant 5 setmanes consecutives i va vendre milions de còpies arreu del món. Un fet històric, que una cançó per un artista llatí fos número 1 durant setmanes seguides als Estats Units.
1: Doncs has començat amb força.
2: He començat amb força. Ara baixem una miqueta el ritme, però amb un temón igualment d'una pel·lícula que és una de les meves pel·lícules preferides, així que bones cares heu de posar, sisplau.

0: dit, Shower of God.
1: Quina peli, no sé,
0: quina peli és?
1: Sí, jo estava pensant, sí. No em ve la peli.
0: Segur que és meravellosa.
2: És que ara no em surt ni el nom de l'actor. Un moment. El Lobet, no. Com es diu el Lobet? No?
1: Hugh Jackman.
2: És el protagonista.
0: Ah, d'aquesta del circ, no?
2: Sí, The Greatest Showman. The Greatest Showman, aquesta és Never Enough, interpretada per Lauren Allred, publicada el 2017, això, dins de la banda sonora d'aquesta magnífica pel·lícula, que si no l'heu vist, si us plau...
1: Jo no l'he vist.
0: Gerard, hem de fer una quedada per veure...
2: Jo entenc que a vegades pot fer mandra perquè és un musical i entenc que molta gent no li agraden els musicals, però de veritat, els meus amics i els meus familiars que no els agraden els musicals han vist aquesta pel·lícula i han dit, no, és molt bona. És com Moulin Rouge, que és una excepció de musicals de bons. Doncs, The Greatest Showman també.
3: Jo aquesta gent que diu...
1: Moulin Rouge no l'has vist?
3: Tampoc.
0: Mira, a mi els musicals m'agraden, però em fan molta mandra i trigo molt de temps a veure un musical i després m'encanta. Em va passar amb Mamma Mia.
2: Yeah.
0: Oh, quina mandra. Que, això, i
1: a mi també em fan mandrota.
3: Torna d'aquí a dues setmanes a Barcelona, amb una amiga de la Montse.
2: Una amiga meva, sí, ho parlarem.
0: Parlarem, sí, sí.
2: Doncs d'aquesta cançó, la curiositat...

0: és que a la pel·lícula veiem l'actriu, la Rebecca Ferguson, interpretant la cançó, però la veu que sentim no és la d'ella, sinó que és la de Lauren Allred, que us he comentat abans. I és que durant anys molta gent no sabia qui hi havia darrere aquesta interpretació espectacular, i va ser tan impactant que es va acabar convertint en una estrella de dret propi sense haver ensenyat la seva cara, per dir-ho manera, a la pel·lícula. I anys més tard el que va fer ella va ser presentar-se al Britain's Got Talent, que sí? És el... Tu sí que tienes...
1: Tu sí que vales, això.
2: Però ja es diu Got Talent a tot el món, ara.
0: I
3: amb aquesta
0: revelant que ella era la veu original d'aquest tema.
2: Sí,
0: llavors, clar, va sorprendre molt al públic i al jurat. Crec que no. Crec que no.
3: Ni passe d'oro ni aquestes coses, no?
0: No. Molt bé, molt també, bé. Com és un concurs de talents, potser guanya un que fa circ, saps?
3: Clar,
0: o coses així, sí. O fa màgia, o el
3: i
0: que sigui.
3: I tant. Molt bé.
0: Vinga, va, doncs, si us sembla...
2: Com tu, que fas màgia.
3: Cada dia a les 7:20.
2: No, ara està fent màgia.
3: Ah, bueno, també.
0: També, sempre. Com tots vosaltres. Doncs anem amb l'última cançó, si us sembla, amb la paraula Torra. Vinga. Amb la meva estimada. Oh!

0: la que més conec de la teva amiga.
1: És que ha sonat a la ràdio últimament.
2: No. És tan productiva aquesta persona, té tantes cançons,
0: massa,
2: que en té una perquè la Montse posi a cada setmana de que li toca.
3: Que no has esperat ni una secció, ja, primera pam.
1: No, clar, perquè
0: ha trigat molt a sortir.
1: He d'estrenar-me amb Taylor, ara donarem unes setmanes de marge.
2: Fins a gràcies a l'oient que va dir Torre, que era de Torredembarra.
0: Sí, ja sabeu que si voleu proposar-nos paraules, 676-760908, i ens poseu la paraula, això és per paraula de cançó de la Montse i el Robert, i ja està, i ells s'ho curren.
1: Busquin paraules.
0: Sí, que ens han proposat una per la propera secció.
1: Sí, bueno, jo anava a dir busquin paraules.
3: Que complicadeta, sí.
1: Que continguin, que estiguin dins de les lletres i de les cançons de la Taylor Swift, així jo puc portar sempre que vulgui a la Taylor. Moltes gràcies des d'aquí. Doncs això, aquesta és The Fate of Ophelia, la Taylor Swift, publicada el 2025. És una cançó que està inspirada en el personatge de l'Ofèlia, de Hamlet, de William Shakespeare. I segons la informació que es va publicar amb el llançament del tema, Swift va voler com reinterpretar aquest destí tràgic del personatge de l'Ofèlia des d'una perspectiva com molt més optimista, perquè la cançó el que diu és "Tu m'has salvat del destí de l'Ofèlia". Mm-hmm. Recordem que l'Ofèlia mor ofegada.
0: Sí.
1: Bueno, suïcidat. Heu tingut molts segles per llegir Hamlet. Crec que això, que mor ofegada, sí, perquè estira ella al riu, sí, i és por mal de amores, de traïció, de tot.
0: La típica imatge, ella envoltada, sí, de flors. I...
1: exacte. Doncs el senzill es va convertir en un dels grans fenòmens del 2025, arribant al número 1 en diversos països i acumulant rècords de reproduccions a plataformes durant la seva primera setmana. Ha sigut, jo crec, que dels èxits més heavies de la Taylor Swift, amb un primer single, perquè aquesta cançó la va treure... us anava a dir abans, o jo crec que justament quan va llançar el disc va sortir. No estic convençuda encara.
0: No t'ho sabia dir.
1: Jo tampoc, i mira que soc fan, eh? Però va ser d'aquests temes que ho va explotar de seguida i jo contenta, la veritat.
0: Doncs molt bé. Si tu estàs contenta, nosaltres estem contents. Montse Valls, vinga, següent paraula.
1: Vinga, va, canviem de paraula, ara ens toca estiu.
0: Mama,
1: estem a punt de sortir de l'estiu.
0: Ja no ens en recordem però, de les vacances d'estiu.
1: Però amb aquesta calor ens en recordem bé.
0: Sí, encara fins al novembre no sortirem.
1: Estem a l'estiu, exacte. Doncs si pensem així, en català, en l'estiu, a mi la primera cançó que em ve al cap és aquesta. No, no.

0: Això és el que pensava jo dilluns passat, abans de tornar-me a reincorporar aquí a la feina, que no s'acabi l'estiu, si us plau. Doncs és que no s'acabi de Figa Flowers. Si hi ha una cançó que ha acompanyat a milers de catalans durant els últims estius, és aquesta, amb un videoclip a sobre que acumula milions de visualitzacions i va ajudar també a donar a conèixer encara més el duet abans de l'explosió definitiva que van viure amb els seus treballs posteriors i amb la publicació del disc de La Calçotada.
1: Volia dir que l'estiu és una manera de viure, una manera de ser. Vull dir, pot ser estiu tot l'any per una persona, no?
0: Sí, però no és el mateix estan treballant que no estan fent el que t'ha de gana.
2: Si treballa, si no tens molta pasta i has de treballar i has d'anar amb bufanda i tal, ja costa més imaginar-se que és estiu.
1: L'estiu està dins de les persones.
2: És com l'edat, no?
1: Sí, hi ha gent que és hivern tota l'estona.
3: Home, i quan arriba el Nadal...
2: Jo per mi...
1: Tu ets primavera.
2: No.

0: Jo sóc... Tinc unes ganes d'hivern.
1: Quan arriba el Nadal pensant l'estiu, és una mica complicat.
0: Clar. No? Home, per tu a l'estiu... No la posis.
2: Ahir ja l'Olga ja va pronunciar la paraula sense que jo...
0: Ja parlaré amb l'Olga.
2: I ara el Gerard.
3: Bueno.
4: Jo, si us sembla, passem a la segona cançó, que a mi m'agrada.
0: Vinga, va.

0: Estaven tant en tan poc que pensava que estaven cantant en català.
1: Jo t'ho juro.
0: Què he pensat? Quina cançó és aquesta? De Tallets o què és això? Filaflaus una altra vegada?
2: La interpretació. Yo estoy puesto pa ti y tú te me quitas. Diablo que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano...
0: No te pongas rebequita.
2: Se queda
0: solita. L'has d'escoltar 20 vegades per entendre això. No em digueu que el jovent... Els joves ho enteneu a la primera, això.
2: És un temón que et fa ballar. És increïble. És Bad Bunny amb Neverita.
0: No
3: Neverita, hi ha un cantant que es diu Neverita.
2: No,
4: el cantant
3: es diu
2: Neverita.
4: Amb Neverita.
3: I el Parrita, no? Parrita, Manzanita, i ara el Neverita.
4: Sí. Tócate algo Neverita, no. Seria,
2: Bad Bunny sol, amb aquest tema que es diu Neverita.
3: Ah, val.
2: Una cançó publicada l'any 2022 dins l'àlbum Un verano sin ti.
0: En Nova York.
2: I el que fa molta gràcia és que el videoclip és un homenatge a Suavemente, una de les cançons més conegudes.
0: Un verano en Nova York, no?
2: Ah, pues no.
4: Ostres!
0: Mare mia. Aquesta que la començo a entendre ara.
2: Em va venir aquesta. És que a mi, Neverita, us diria que és el meu top 1 o top 2 de Bad Bunny, eh? És de les meves prefes de Bad Bunny. Sí, m'encanta. Bueno, és que el disc d'Un verano sin ti m'encanta.
0: És fantàstic. En bucle.
2: Doncs aquest disc va ser un fenomen global i va convertir Bad Bunny en l'artista més escoltat del món a Spotify per tercer any consecutiu. Així que...
0: No, Déu-n'hi-do, fenomen.
2: Va ser important. Bueno, és que també és el disc on hi ha Ojitos Lindos...
0: M'encanta aquesta.
2: Me fui de vacaciones.
0: Ah, també. Mira, també la podies haver posat.
4: És que totes
0: són... Esos ojitos lindos, algo així. Sí.
2: Y solo mírame... És que us la sabeu segur.
3: Y al mirarme dirás, mírame...
2: No, vinga, anem amb l'última d'estiu. Miriam, aquesta sí me la cantes.
0: Vinga, va.

0: Ja no queden.
1: Ja està.
2: No, sí que en queden. Estem a... Que ara falta...
1: No, que l'estiu climàtic ja ha acabat.
2: Però l'astronòmic és el dia 23 que se'n va.
1: Ah, quan li convé, sí, diu una cosa, sí, sí,
2: Jo dic la realitat.
1: Sí, sí.
3: Doncs aquest és Dies de Verano, Amaral, any 2005, un clàssic absolut del pop espanyol del segle XXI. Eva Amaral ha explicat que la lletra va néixer a partir de records personals i de la idea de conservar moments feliços que ja han passat, com ens passa moltes vegades a l'estiu.
1: Sort tenim d'aquests records, per superar l'hivern, perquè si no... Ui, el Robert ja està plorant. Què li passa al Robert?
2: Em recorda la Vitirado.
1: Mare de Déu. A veure, Robert Calvo, hem d'anar superant ja l'època de Vitirado. David no tornarà.
2: Jo sé que no tornarà, però el tinc al meu cor i al meu record.
1: Bueno, doncs el truques ara i...
3: Em va molt bé amb la paraula que ve ara, perquè és final.
1: Hombre,
3: el final d'etapes, que són importants marcar finals també, i nous principis. Sempre és important. I la primera cançó que porto, Gerard, aquesta va per tu.
4: Para empezar, diré que es el final.
1: M'encanta la gran Gerard.
3: No
4: és un final.
3: He fallat.
4: Tan solo és un final.
3: Tu sempre has reconegut aquest grup quan l'he portat.
4: Que ja no hi vuelta atrás.
0: Ai, ai, ai, doncs ara estic quedant fatal.
4: Solo...
3: Ara no.
2: Després.
3: Ara no.
2: Escolta bé.
3: No se't sona la veu?
0: Sí, em vol sonar, però... Ostres, ara estic
1: totalment perduts. Fins i tot el Robert i jo la coneixem.
0: Sí, sí, he vist que us heu arrencat a cantar i dic, però on...

0: havia escoltat mai, t'ho dic en sèrio. No. I a mi per què? Si no el...
1: Perquè és M-Clan.
0: M-Clan. T'ho anava a dir ara M-Clan.
1: M-Clan, però sempre m'has reconegut M-Clan. Doncs és...
0: Sí, però ara
2: pensava
0: no...
2: que era una de les més conegudes. De...
0: Carlos Tarque, doncs sí, sí. I és que després de Carolina...
3: Ai, Carlos Tarque, Carlos Tarque.
0: El teu amic, Robert.
3: Un amic de tota la vida meu.
1: Doncs aquesta és Miedo, és de l'any 2004, sí. És una de les balades més estimades del grup murcià i la seva popularitat va anar creixent amb els

0: anys fins a convertir-la en una de les cançons imprescindibles del repertori de Carlos Tarque. També es va fer molt coneguda entre el jovent d'ara per la final d'Operació Triunfo 2017 amb la Amaya Romero, Amaya d'Espanya, que va cantar aquesta
1: Amaya
0: cançó.
1: Espanya.
0: Va cantar aquesta cançó per la seva final.
2: Doncs vinga, ja tenim la primera.
0: Ara m'encanta la que finals. Us porto. Vinga,
2: sí? Si t'agraden totes.
0: Bueno, sí, però és que és molt jo, vull dir, no crec que a vosaltres
2: Taylor,
0: us agradi.
2: No,
0: és l'altra noia que també m'agrada molt. No lo pienses
3: más, no mientas que... Aitana.
4: La Taylor espanyola, no?
2: Sí. Vas anar al concert?
0: Ahir. Sí. Sempre aquí. Ara diu, al final. Mi
2: madre dice que al final... Mala, fa tant pinces, Montse Valls. No sabia la paraula estrella,
4: La volia posar, sigui com sigui.
0: Sí, és que a sobre, clar, vinc de ressaca emocional pel concert d'ahir de l'Aitana, llavors la volia portar sí o sí. Concerts molt bonics i molt guais que està fent a Barcelona. S'està convertint en una diva total, o sigui...
1: Quants dies ha fet? Quatre
0: ha fet
1: seguits.
0: Quatre. Quatre. Bueno, va fer divendres, dissabte, dilluns, dimarts.
2: Molt bé.
0: Això, aquesta cançó és Duele un montón despedirme de ti, és d'Aitana i Jay Wheeler. És una cançó pública del 2025 i forma part del quart àlbum de la catalana titulat Cuarto Azul, que ara la gira que està fent és per aquest àlbum Cuarto Azul. Mm-hmm. És una col·laboració que va sorprendre els seguidors dels dos artistes perquè combina el pop melòdic d'Aitana i l'estil més urbà i romàntic de Jay Wheeler, i la veritat és que la gent al principi no els ajuntava, però després de fer aquest tema, jo he de dir, és dels meus preferits d'aquest disc de l'Aitana. Així que, amb l'Aitana arribem a l'última cançó.
2: Vinga, que
0: teniu ganes?
2: Arribem al final del programa ja.

0: Fuego sin tu amor, Juanes, sí, una cançó de l'any 2004 que també m'anava com anillo al dedo, sí, sí, per portar-ho aquí al final. No? Sí. Jo el porto bastant, eh?
1: Sí. Vull dir, que sí, cançons, sí, noves.
0: Ah, noves. Jo, no, tranquils, jo us porto de les antigues.
2: Camisa negra.
0: Doncs és una cançó que va arribar al número 1 en diversos països, va guanyar un Grammy Llatí a la millor cançó rock, i Juan has explicat que no és una cançó que parla només d'amor romàntic, sinó que de l'amor en tots els seus aspectes.
2: Que maco que és l'amor i que maco que és aquesta secció que ens encanta, però la cançó. Montse Valls, moltíssimes gràcies com sempre, i gràcies per aguantar-nos una temporada més amb aquesta secció.
0: Gràcies a vosaltres per aguantar-me,
2: no,
0: a mi.
2: No, que vinguis. Fins demà, Montse.
0: Fins demà.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Jo em quedaria ballant ara, eh?
1: Sí.
2: Totes les cançons que ens ha portat la Montse.
1: Carlos Tarte, que és una gran persona. M'agrada molt, de bo.
2: Ja m'explicaràs, eh? Jo no sé aquesta història.
4: Va, sí que la saps, sí.
2: No,
1: jo l'he explicat algun cop.
4: He explicat mil vegades.
2: Nois, amb quina paraula podem acabar avui el programa? Podem resumir aquest programa d'inici de curs, ànims a tots els nens i nenes i tots els mestres.
1: Sí, bueno, passa fatal, eh?
2: Pobrets, avui estaran una tica tan llibres i aquestes coses.
1: Sí, s'arnyaran.
2: Coneixent els companys nous. Quina paraula podries? Nervis? Escola?
1: Escola.
2: Doncs vinga. Escola. Avui acabem, resumim aquest programa amb aquesta paraula. Escola, molta sort en aquest curs que ara comenceu.
1: No,
2: col·legit no. El col·le, escola. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà, com sempre, a partir de les 12:20 i fins a les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
6: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
7: Gràcies, molt bé.
6: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
7: Lo primero, manteniendo los fondos. Y este

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu despertant, quan està fent aquest primer que sona de cada 5 minuts la ràdio, per intentar doncs, que us desperteu, perquè sí, ja han tocat les 5, ja estem iniciant, pròpiament dit, el dimecres 9 de setembre de 2026. Així que, David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia!
0: I és que un dia més estem ja i quan ja... aquesta segona setmana, no? La primera setmana tothom té com allò de dir la rentré, què tal... És una mica com hasta cuándo se puede desear feliz año nuevo, Saps que hi ha aquell debat? Doncs hi ha una mica el debat de dir, bueno, com ha anat l'estiu? No? Seria una mica similar, de dir fins a quin dia es pot dir què tal l'estiu, no? A partir de cert dia, em perdó, però ja et toca els nassos.
1: Perquè sí, perquè ja no me'n recordo.
0: Ja no me'n recordo, ja necessito un altre cop vacances. Per tant, en tot cas, però en quant et falta ja per anar-te'n de vacances? On t'aniràs de vacances? Més que preguntar on has anat de vacances, no? Bé, és un tema interessant, però bueno, com sempre tot depèn de com t'ho miris, i de com... i de com tinguis l'humor aquell dia. A veure, què podem dir dels 9 de setembre, David?
1: Doncs el 9 de setembre és el Dia Internacional per la Protecció de l'Educació dels Atacs, també és el Dia Mundial del Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fatal, hem de dir que és el Dia Mundial de l'Agricultura, també tenim que és el Dia Mundial del Vehicle Elèctric, vehicle elèctric que ja 100 anys n'hi havia,
0: sí senyor,
1: ja ho vam comentar ahir.
0: Sí, senyor, ho vaig comentar perquè és que és així, és que és una bogeria, O sigui, 100 anys, o sigui, 100 anys ja es plantejaven el que ara, no?, ens sembla futurístic,
1: Sí.
0: És molt fort això.
1: Sí, sí. Avui també és el Dia Mundial dels Testers de Software.
0: Ah.
1: Tenim, mira, avui tindrem molt content en Miquel Iceta perquè és el Dia Internacional dels Sudokus i crec que a ell li agradava molt els Sudokus.
0: I ballar.
1: Sí. I ballar també. Sí. I també tenim que és el Dia Internacional de la Bellesa.
0: Mm-hmm. Bellesa amb B, amb B o...
1: Amb B alta.
0: Amb B alta,
1: Sí, allò que està a l'interior.
0: Sí, exactament, està molt bé. Doncs, escolta, cadascú, no?
1: A vegades avui diuen... és el dia d'allò de cantar la cançó aquella de la Bella i la Bèstia, no?
0: Sí. La bellesa està en el interior, sí, home, i tant. Sí, perquè... A veure, és un conte també que ha envellit malament, perquè és allò de que abús de poder, bueno, una sèrie de coses, no? Síndrome d'Estocolm, bueno, té molts temes, però si l'agafes per la part bonica, segueix sent una història bonica. Jo és que sóc molt, molt romàntic en aquests aspectes. Tenim alguns dies més així curiosos?
1: Mira, avui hem de parlar de dies nacionals que tenen els Estats Units, mm-hmm. que avui en tenen alguns de curiosos. Mira, avui és el Dia Nacional dels Ossets de Peluix.
0: Ai, que bé.
1: O dels Teddy Bears.
0: Teddy Bears.
1: Sí. Mm-hmm. Avui també tenim, atenció, que és el dia dels meravellosos bitxos raros.
0: Ostres!
1: Sí, un dia dedicat a acceptar, doncs, la singularitat i les peculiaritats de cadascun.
0: Seguim parlant d'animals, no de persones, perquè hi ha persones que són bitxos raros, saps? Que hi ha... que diu, és que és un bitxo raro. Bueno, sí.
1: Sí, és el seu avui dia. També, atenció, perquè tenim un altre dia, que és el dia de... quan els porcs volin.
0: M'encanta.
1: Sí. I tenim dos...
0: També seria un bitxo raro, un porc que vola, però bueno.
1: També, exacte, sí. Bueno,
0: aquí tenim porcina, de que no acabem de fer net, amb el tema de...

0: d'aquí Collserola, en fi, déu-n'hi-do.
1: No, no, no, la veritat és que continuen sortint casos. Tenim dos festivitats gastronòmiques. D'una banda, avui és el dia del... Ja sabeu que els americans adopten tot allò que no és seu.
0: Correcte.
1: En qüestió de gastronomia. Doncs avui dediquen el dia a un plat clàssic francès, que és el steak au poivre, que és un bistec cobert amb pebre molta gruixuda i cuinat amb una salsa de crema i conyac o brandy.
0: Val.
1: I d'altra banda també tenen que és el dia del nacional del Wiener Schnitzel, que és bàsicament un dels plats més coneguts de la cuina austríaca. Bueno, bàsicament és com una mena de carn empanada. És normalment de vedella, una cosa així fineta de carn empanada i fregida fins a estar ben daurada.
0: Que bo, quina gana, tu. Déu-n'hi-do. I acabem sempre amb el menjar, que m'agrada molt. Avui no és postre, però sí que és un plat d'aquest que ve de gust. El Santoral, aquí hem de felicitar el dia avui.
1: Doncs mira, avui felicitem... avui és el dia de la Mare de Déu de la Salut. Mm-hmm. També tenim que és Sant Pedro Claver, Sant Jacinto de Sabina, Sant Ciarano de Clon Magnois i Sant Gorgonio de Roma.
0: Gorgonio és preciós, home.
1: Sí.
0: Gorgonio és un nom preciós. Gorgonio de Roma.
1: He plantat un gorgonio en mi
0: jardín. Sí, senyor. Sí, senyor. Ha de donar unes flors boniques al gorgonio, eh? I no sé si hi ha gorgonia, també. Però gorgonio i gorgonia farien gorgonitos, Que seria una cosa bonica de veure. Doncs bé, això en quant a dies internacionals, en quant al Santoral, però ja sabeu que el que ens agrada és viatjar en el temps i saber què passava un 9 de setembre, però de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava fa 100 anys, a veure.
1: Mira, avui us parlo del que... Ah, ja hem tornat a l'actualitat.
0: Molt bé.
1: Ja hem tornat, després del repàs que hem estat fent aquests dies, del mes d'agost i principis de dies de setembre, doncs ja torno a l'actualitat i em col·loco en el 9 de setembre que La Vanguardia publicava Consejos útiles para las amas de casa.
0: Ah.
1: Anem a veure què ens recomanaven. Era el TikTok de l'època.
0: Sí, entenent que hi havia molta ama de casa en aquell moment, no?
1: També. En evitación de que la seda blanca se ponga amarilla, debe ser lavada con agua tibia y jabón blanco. Se agregará una cucharada de vinagre al último enjuague con agua tibia también. La mejor manera de freír huevos es dejar que la grasa se caliente hasta despedir humo. Rómpanse enseguida los huevos dejándolos caer en la sartén. Cúbrase esta con una tapa. Así los huevos no se pegarán unos a otros ni tendrán apariencia sangrienta. Bueno, jo mai no he vist apariencia sangrienta en uns ous.
0: Mai, ni que se peguen, eh? Jo,
1: no.
0: jo tinc els ous molt pacífics, així en general. Sí. Després això ens ho tallen i fan coses saps? Promocions del programa, un programa on els ous no es barallen. Bueno, doncs ja sabeu com es fa perquè no... fer bé. Bueno, fa 100 anys feien els ous així.
1: Sí, mira, cadascú que els faci com vulgui.
0: Sí, que es faci els ous com vulgui, sí.
1: No debe tirarse el agua en la que se ha cocido arroz. Puede usarse para dar apresto a encajes finos. No se m'hagués acudit mai.
0: No és allò que tenia en ment.
1: No. Si se quieren conservar frescas las flores cortadas y colocadas en floreros, agréguese al agua un poco de aspirina o un trozo de carbón. Mira, això encara hi ha gent que ho fa, el tema de posar-hi l'aspirina.
0: Veus?
1: A les flors tallades. Los pisos de linoleum no se agrietan si se limpian con una mezcla de aceite y vinagre por partes iguales en lugar de agua y jabón.
0: M'encanta el por partes iguales, sempre m'ha fascinat.
1: Las manchas sobre mesas lustradas causadas por fuentes calientes desaparecerán si se las frota con una pasta hecha de aceite de olivas y sal. Las bananas y otros frutos se ponen con frecuencia oscuras debido a que han sido cortadas con un cuchillo de acero.
0: ¡Ostras!
1: Úsese un cuchillo de plata o plateado.
0: Veus, això ja em costa més perquè diria que per casa no en tinc de plata.
1: No, jo tampoc.
0: Saps? Que es facin... Me'ls menjo ràpids, els plàtanos, no els tallo, saps? Me'ls menjo tots, vinga, adiós, ja està.
1: Los vidrios, los espejos recobrarán su brillo con una pasta medio líquida hecha de magnesia calcinada y benzina pura. Se la seca con un paño blanco que no peleche.
0: Que no, ¿com va això?
1: Que no peleche.
0: Que no peleche. Ay, que no peleche, güey.

0: paluzas.
1: Sí, sí, però que no peletxe, sobretot que no peletxe. La de coses, escolta, estaven molt avançats fa 100 anys, ara també et dic que a mi a casa no m'hi cap tants productes, eh? Però no. Bueno, no. Sí, sí.
0: Los mármoles se limpian con blanco de España, frotado enseguida. Para las manchas de grasa sobre el mármol, verted encima lo antes posible un poco de benzina o éter y dejadlo sobre la mancha todo el tiempo necesario. Yo no acostumo a tener benzina a casa.
1: No, tampoco, no. Tinc vecines.
0: No. Sí, però...
1: Però benzines, no.
0: No. I anem cap al Noticiero Universal. Va, ja tenim prou... prou...
1: sí, sí.
0: Consells.
1: Sí, sí.
0: I ens n'anem... A explicar el que deia el Noticiero Universal, que és el peligro del reloj en los tranvías.
1: Ostres.
0: Sí. Bo. No vamos a glosar la advertencia de las plataformas. Cuidado con los rateros. El peligro a que nos referimos es el que corre la buena marcha de los cronómetros de precisión en los tranvías eléctricos. Todo el mundo sabe que no se puede visitar una fábrica con potentes dinamos llevando en el bolsillo un reloj fino, pues se imantan y son luego la desesperación de sus dueños. Pues bien, aunque en menor grado, los motores de los tranvías y coches del metropolitano ejercen influencia en los relojes y poco a poco van disminuyendo sus buenas condiciones de precisión. Los grandes fabricantes, percatados del inconveniente, estudian desde hace tiempo el medio de contrarrestar los efectos de la electricidad y tratan de sustituir el acero por otra materia que no se magnetice. Una de las sustancias de las cuales se espera buen resultado es el cristal. Por medio del temple, se fabrica ya casi tan flexible y delicado como las espirales metálicas y resortes de los relojes comunes.
1: Que bo. Escolta, això ho hauré d'explicar al de zero a l'infinit, eh? Que em sembla superinteressant. Que bo. Sí, sí.
0: Mira, a mi em va passar, no amb un rellotge d'aquests d'agulles, però sí que és veritat que estic parlant de quan tenia 18 anys, fa molts anys ja.
1: Sí,
0: a la ràdio on estava, vaig, per esborrar les cintes, teníem cintes magnètiques en aquella època, i per esborrar-les hi havia un aparell.
1: Sí, senyor.
0: Estaves en marxa, sí, passaves senyor. La cinta i l'esborrava. Era un aparell elèctric. I amb les ones que emetia, ones electromagnètiques, esborrava les cintes.
1: T'he de dir que a mi em feia molt rotllo aquestes coses, perquè pensava, si m'afectarà el cervell, això ja em borra alguna idea,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, doncs a mi no em va esborrar això, però em va esborrar el rellotge.
1: Veus?
0: I em vaig quedar sense el rellotge.
1: Ostres!
0: Sí, era un rellotge electrònic, eh? Doncs, sí, sí.
1: Podies cantar allò de reloj, no marques les hores.
0: Sí.
1: Clar, perquè no les marcava ja, sí.
0: Doncs vigileu si heu d'esborrar una cinta.
1: Sí, vigilen sus relojes. Interessantíssim. Doncs aquesta història fabulosa, com m'agrada poder escoltar les notícies de fa 100 anys. Ara en David Morales ens explica d'altres històries que també són molt interessants i així ho seguim acompanyant. Fins a les 6, tot fent nits de ràdio, en aquest dimecres ja, 9 de setembre. Seguim.

Si us dic que als anys 60 algú va intentar posar radioactivitat a les rodes del cotxe, segurament pensareu que m'ho estic inventant, o que parlo d'algun gadget de pel·lícula de sèrie B, amb extraterrestres, dones amb pentinats impossibles... Doncs no, aquesta història existeix. És real, té nom, cognoms i una empresa darrere que encara avui fa pneumàtics. I sí, la paraula radioactiu hi té un paper... Encara que com sol passar amb les bones llegendes, no exactament el que tothom pensa. Però anem a poc, perquè la cosa té molta més substància del que sembla a primer cop d'ull.

Som als Estats Units, finals dels anys 50, plena efervescència de la postguerra. El país viu instal·lat en una mena d'eufòria tecnològica permanent. Hi ha coets que apunten a la lluna, frigorífics que es venen com a meravelles del futur i cotxes que cada any es fan més llargs, més brillants i més plens de crom del que cap necessitat pràctica podria justificar. És l'època de les aletes exagerades, dels colors pastís impossibles, de l'automòbil entès no com un simple mitjà de transport, sinó com una declaració d'intencions sobre com seria el futur. Aquells anys, els americans no compraven un cotxe, compraven un tros de ciència-ficció amb rodes. I com més extravagant fos, millor. És l'època en què si una cosa es podia fer més espectacular, es feia més espectacular, i ja es discutia després si servia per alguna cosa. En aquest context, un fabricant de pneumàtics d'Ohio, Goodyear, es va plantejar una pregunta que avui ens sembla deliciosament absurda. Per què les rodes dels cotxes han de ser sempre avorridament negres? La resposta la van trobar dos treballadors de l'empresa, el químic William Larson i el seu company Anthony Finelli. Van desenvolupar un material nou, una mena de cautxú sintètic basat en poliuretà, que van batejar amb el nom de Neothan. I aquí ve la primera sorpresa tècnica. Aquest material no s'assemblava gens al cautxú tradicional. Mentre un pneumàtic normal es construeix amb diverses capes de teixit, cables d'acer i goma comprimida en un procés llarg i complicat, el Neothan es podia simplement abocar líquid dins d'un motlle en forma de roda i coure'l al forn a una temperatura relativament baixa, uns 120 graus centígrads. Sense cambra d'aire, sense cables i, sobretot, amb una propietat que el feia únic. Era translúcid.

Imaginem-nos l'escena al laboratori. Algú devia abocar aquest plàstic flexible dintre del motlle, el va treure i va trobar-se a les mans una cosa que no era ben bé un pneumàtic, sinó gairebé una peça de vidre en forma de roda. I aquí va saltar la guspira, en sentit literal. Si la llum hi pot passar a través, per què no posar-hi llums dintre? Dit i fet, Goodyear va instal·lar 18 petites bombetes elèctriques al voltant de la llanta, dins del propi pneumàtic, alimentades des del centre de la roda. El resultat de nit era una mena de halo lluminós que envoltava tot el vehicle. I no es van quedar amb la idea guardada al calaix, la van treure al carrer literalment. Van muntar un joc de pneumàtics vermells lluminosos en un Dodge Polara i el van passejar per Miami una nit. Van fer el mateix amb un Chrysler Silver 300 pels carrers de Manhattan, passant per Times Square i per davant de la seu de les Nacions Unides. Podeu imaginar la cara dels vianants nocturns de Nova York l'any 61 veient passar un cotxe amb les rodes enceses com si fossin un ovni volador amb quatre potes? I aquí Goodyear, fidels a l'esperit de l'època, no es va limitar a presentar un invent. El van vendre com una revolució de la moda. En un comunicat de premsa, de fet, del 1961, l'empresa s'imaginava un futur on els pneumàtics es triarien per conjuntar amb la roba, fins i tot amb els ulls de la conductora o del conductor. El cap de desenvolupament de Goodyear, un tal John Hertz, va arribar a dir que algun dia una dona podria dir al seu marit: Charlie, surt i canvia les rodes, que aquesta nit porto el vestit blau. Sí, tal com ho imagineu, canviar les quatre rodes del cotxe per fer joc amb un vestit. Si això no és optimisme tecnològic en estat pur, que algú em digui què és.

8 quilos. 68 quilos cada roda. Això vol dir que la fantasia de canviar les rodes per la nit de gala s'esfondrava just en el moment en què algú intentava aixecar-ne una sense ajuda d'una grua. I els problemes no acabaven aquí ni de lluny. El neozan, precisament perquè es coïa a baixa temperatura, tenia un punt de fusió també baix. I què passa quan frenes fort amb un cotxe? Doncs que els pneumàtics s'escalfen molt. Resultat, amb frenades brusques, aquell material es començava literalment a desfer. A sobre, el compost no agafava prou bé l'asfalt en mullat, així que conduir en pluja es convertia en una experiència que ningú no volia ni imaginar. I per acabar-ho d'arrodonir, l'efecte lluminós, que era tota la gràcia del producte, només funcionava si els pneumàtics estaven nets. N'hi havia prou amb unes quantes carreteres de sorra o una mica de brutícia normal de circular perquè aquella llum màgica quedés tapada sota una capa de pols i el cotxe tornés a ser un cotxe normal i corrent, però uns quants quilos més pesant. Hi havia fins i tot un problema de seguretat ben curiós. Goodyear defensava que aquests pneumàtics farien la conducció més segura de nit i amb boira, perquè es veurien millor. Però la realitat va ser justament la contrària. La gent que conduïa pel costat es quedava tan flipada veient unes rodes que brillaven com llumins de discoteca que giraven el cap per mirar-les, o encara pitjor, trepitjaven el fre de cop perquè no sabien ben bé què estaven veient. És a dir, l'invent pensat per fer la carretera més segura va acabar generant exactament l'efecte contrari.

I després hi havia un altre afegit, el cost. Producció cara, materials cars i un mercat que, per molt fascinant que pogués semblar, no estava disposat a pagar el que calia per tenir unes rodes de discoteca. Després de 10 anys d'esforços, Goodyear va tirar la tovallola. Ara bé, hi ha un detall que val la pena explicar, perquè és la prova que aquesta història, encara que no va arribar mai a vendre's en sèrie, va deixar petjada. Un creador de cotxes personalitzats, un tal Jim Street Skonkins, va aconseguir un dels pocs jocs de pneumàtics que es van fabricar. Els va instal·lar en un cotxe anomenat Golden Sahara 2, dissenyat pel mític George Barris, el mateix que anys després crearia el Batmòbil de la sèrie de televisió dels anys 60. El Golden Sahara 2 era un vehicle, bé, disbauxat fins al límit gairebé còmic, pintat en or i barrejat amb escates de peix triturades per donar-li una brillantor irreal, decorat amb peces xapades en or, amb televisor a dins, telèfon, que no funcionava però que quedava molt bé, un petit bar incorporat al darrere i un sistema d'arrencada per control remot. Tenia fins i tot un giny anomenat Anitrol Stick, que permetia conduir amb una sola mà, controlant alhora la direcció i el fre, una mena de premonició dels sistemes assistits que avui donem per fets. Skonzeks va invertir-hi sobre $75,000 de l'època, que avui equivaldrien a uns $750,000. I aquells pneumàtics lluminosos, que ell anomenava senzillament vidre, eren la cirereta final d'aquell pastís excessiu. El cotxe es va convertir en una atracció de fires i programes de televisió de l'època. Va arribar a sortir fins i tot en un programa de televisió nord-americà l'any 62, on el mateix Skonzeks el va descriure com un laboratori amb rodes. I quan, després de la mort del seu propietari, es va vendre en una subhasta, sense ni tan sols estar restaurat, per gairebé $400,000. I posteriorment es va restaurar, Goodyear mateix va col·laborar fabricant un nou joc de rodes de Neozan per a l'ocasió, encara que aquesta vegada sòlides, sense aire dins, perquè el cotxe només es pogués conduir a velocitat reduïda.

I ara la sorpresa final, la que dona sentit a tot el que hem dit al començament. Si busqueu aquesta història per internet, és molt probable que us trobeu amb gent que parla de pneumàtics radioactius o de pneumàtics que brillaven gràcies al radi. Aquell element que efectivament es va utilitzar en altres productes de l'època, com les agulles dels rellotges que lluïen de nit. És una confusió que circula molt, i té tot el sentit del món. Al cap i a la fi, quan pensem en objectes que brillen a la foscor als anys 50 i 60, el cervell salta directament al radi, perquè això sí que va passar amb altres invents d'aquella dècada. Però en el cas concret d'aquests pneumàtics de Goodyear, no hi havia ni un sol àtom radioactiu. Tota la llum sortia, ben senzillament, de 18 bombetes elèctriques amagades dins d'un plàstic translúcid. Cap radiació, cap perill nuclear a la carretera. Només enginyeria, ambició i una bona dosi d'aquell optimisme dels anys 60 que creia que amb prou ganes fins i tot les rodes de cotxe es podien convertir en un vestit de gala.

No em direu que no us venen molts records amb aquesta cançó, i és que va, fer una mica de repàs de quines eren les cançons més escoltades, més venudes, una setmana com aquesta, principis de setembre, de l'any 2000. Aquí a Espanya, José el Francés, acompanyat de Vicente Amigo i Niña Pastori, ens feien, ens regalaven aquest Ya no quiero tu querer, una cançó que de veritat que s'ha quedat en la història de tots, preciosa.

I és que, si parlem d'Europa, la cançó que ho estava petant a principis de setembre de l'any 2000 era en Robbie Williams amb el seu Rock DJ.

segur que us porta també molts records, i és que aquelles primeres setmanes de setembre de l'any 2000 el que es ballava i vamos, sonava constantment era aquest Lady de Mojo, no Leire, com alguns cops diuen en alguns llocs, de, com si fos una noia del País Basc. No, no, Lady, eh? Aquesta Lady Hear Me Tonight, que cantaven, ballaven i ens feien moure els Mojo.

0: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Parlem de Tadeu Jones i la llàntia meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
2: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
0: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: totes les setmanes a Nits de Ràdio ens agrada poder fer una mica d'allò de posar-nos en el divan, mira, posar-nos davant del mirall, posar-nos davant de nosaltres mateixos i buscar mètodes, formes de poder anar optimitzant tot allò que fem i una mica, aquí sempre diem allò de passar per la TV i això ho fem a través del coaching amb el Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana, és un plaer, tenia ganes de fer el programa amb tu, col·laborar amb tu i amb tots els oients. Bueno, avui podem parlar del racó de la reflexió.
0: Val.
1: És molt important, sí, aquest divan que tu deies, a vegades hem de buscar aquest espai que és important, no solament un espai físic, sinó un espai emocional, per poder reflexionar sobre altres coses en el dia a dia. Perquè és que a vegades anem prenent decisions de manera molt accelerada. Saps?
0: Sí, sí, a vegades potser, tant pot ser que hi hagi un procés o un temps sí. o un d'allò en què no vulguis prendre cap decisió, com al contrari, sí. no? Com que de cop i volta sembla que vas decidint, no? I tot necessita el seu moment i la seva focalització, no? És a dir, prendre les decisions sense adormir-se, però tampoc sense precipitar-se.
1: Sí, en cap passa una mica una definició una mica bèl·lica, són decisions metralleta, que jo dic.
0: Totalment,
1: sí. Estàs contínuament una rata l'altra, una rata. Clar, a veure, hi ha decisions que es prenen per ràpid, però sempre reflexionant, mai de manera impulsiva. Correcte, no?
0: Amb decisió, o sigui, no? Diguem, sí, però aquesta decisió ve argumentada per reflexions i per treball previ, no? Com si diguéssim.
1: Sí, sí, sí, perquè té que ser reflexió objectiva, no subjectiva, no?
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: És un treball previ, no? Perquè al final de tot és un camí en el qual tens que prendre, tens que fer una escala de valors, tens que observar, tens que prendre opcions i sobretot agafar la més coherent i la que beneficia a totes les parts, no? Perquè al final de tot, a la vida tots estem

0: Plicats. És que la societat som un equip,
1: sí,
0: David,
1: sí,
0: som
1: sí.
0: Un equip. Tot el que puguem fer uns també pot estar, en un moment també pot afectar la comunitat, el grup de treball, a l'estat, a tot, a tot. O sigui,

0: La decisió d'algú implica pues, l'espera d'una altra persona. Vull dir que sempre hem d'estar entenent que no estem sols aquí.
1: No, el treball que nosaltres de coaching, sobretot en salut o coaching sanitari, coaching executiu o coaching directiu o coaching tècnic, nosaltres organitzant, nosaltres sempre tenim una cosa, acompanyem la situació, perquè saps el que passa? Que les idees són molt bones, però tenen que estar consensuades, correcte o no? Sempre tens que estar amb persones. Jo sempre dic que, no dic una sessió llarga de brainstorming, no? Però és que al final tenim que qualsevol decisió pot afectar. Sí. Per la millora, per la millora o per la menys millora. Perquè mai dic que pot afectar negativament. Jo sempre dic que les situacions no són negatives. A vegades les decisions les podem prendre de forma negativa. Les decisions són les que nosaltres prenem i tot depèn de les persones, correcte, no? I també tenim que tindre clar una cosa. Quan prenem una decisió, tenim que explicar-la bé. Sí, perquè afecta a tothom. El nostre entorn afecta, correcte, més directe. Correcte.
0: Totalment, totalment. I aquí la claredat, l'altre dia parlàvem amb l'autor del llibre, Aclara-te, que ens explicava molt bé un cas en què deia, diu, mira, això és com quan et porten has d'anar a dinar a casa d'algú, escolta, porta alguna cosa, diu, mira, porta pa. I bueno, tu et presentes amb una barra de pa i diu, no, però aquesta no era. Ep, a veure, jo t'he portat pa o no t'he portat pa? Si tu volies un pa determinat, haver-m'ho dit, que de bon jo l'hagués agafat, però si no m'ho dius, jo no en sé de pa, no? Doncs a vegades aquesta claredat en la informació, en la comunicació, afavorirà a que sigui una bona decisió.
1: Sí, perquè tenen que conèixer també els gustos, els plers, sobretot el que als altres els pot agradar o no. Mira, jo et dic una cosa, per aclarar en els altres, tenim que aclarar-nos a nosaltres mateixos. Nosaltres mateixos. Si tu no t'aclares, què es vol dir aclarar-te? Fer un estat de situació en tu mateix i en el teu entorn, perquè al final no tothom té els mateixos gustos, no tothom té les mateixes decisions, però l'important és que siguis una persona convincent, correcte? I les idees siguin convincent, i sobretot, a part de convincent, hi ha una cosa que per mi és molt decisiva, que la confiança.
0: Totalment, la seguretat. La seguretat. Mostrar aquesta seguretat serà bo per tu i pels altres, eh?
1: Sí, que sigui creïble, perquè és que si no és una persona creïble o no és una decisió ben explicada, ben enfocada i molt personalitzada, lògicament no té l'èxit que hauria de tindre. I podria ser una decisió molt bona, no la, però tampoc sabem la forma d'explicar-la, perquè cada persona ho entén d'una manera diferent, correcte?
0: A mi hi ha una cosa que particularment m'agrada molt, Jordi, que és que quan jo estic molt obert sempre al debat sobre, escolta, què fem? Fem això, anem per aquí, anem per allà, decidim això, decidim l'altre. Hi ha un procés de negociació, però la que s'ha pres la decisió no hi volta atrás. És a dir, s'ha d'anar, no es pot dubtar, perquè llavors és quan no avances. És a dir, dubtem abans, però quan hem decidit una cosa es va per aquell camí, perquè si no és quan no s'avança.
1: Mira, jo feia un exemple sempre en aquesta de la inseguretat, o quan lògicament no tens les coses ben clares. Això, jo, diguem-ne, ho comparo una mica en un adelantament. Vas en moto, vas en cotxe, vale, tu, si estàs segur, adelanta. Si no estàs segur, et fots la pinya.
0: Totalment d'acord.
1: I a més, no solament perjudiques la teva integritat, sinó la integritat dels altres vehicles, dels altres conductors, xòfers, autobusos, bicicletes, motos o cotxes o camions, jo què sé. Per això que quan prenem una decisió, tenim que aclarar-nos que aquella decisió anirà bé, que la gent la tenim que explicar. Perquè mira, quan fem canvis a la vida, els canvis se tenen que explicar bé, saps?
0: Sí. I aquí, Jordi, és on la informació, seguint el mateix símil que em va perfecte, aquí és on la decisió és important, i ficar l'intermitent. És a dir, estar segura que vols fer això i ficar l'intermitent, que és la forma que els altres ho sàpiguen, perquè a vegades passa que hi ha algú que ha pres la decisió però no ha posat l'intermitent, i llavors és quan comencen els problemes. És a dir, que informar, comunicar, estar segur, tot això facilitarà que tot funcioni, eh?
1: Sí, perquè normalment quan hi ha una inseguretat la gent va a la defensiva i té dret, perquè l'ho has conegut, perquè si la gent està acostumada, quan fas un canvi a la vida, tens que fer reflexionar i com explicar-li aquest canvi i a cada persona, en respecte sobretot, i ser honest en les coses que fas. Tenim que fer aquest canvi, doncs ho tenim que fer i implicar tothom, perquè si tu impliques a tothom en el canvi és un èxit.
0: Totalment d'acord.
1: Perquè és una reflexió compartida, saps?
0: Perquè al final, que la idea, la iniciativa o l'inici sigui teu o d'una altra persona, tant és. El important és que tu te sentis partícip, que tu te sentis implicat en aquella decisió i llavors la viuràs com si l'haguessis fet tu, que al final és el de menys, perquè si és un benefici col·lectiu, som-hi tots, no?
1: Sí, ha sigut una figura que ha pres part d'això. Mm,
0: exacte.

0: O sigui, has prepara, o sigui, has posat el teu gra de sorra, no?
1: Sí, sí, sí. Formes cas, part del procés, de
0: formes part del procés. I això és una cadena de valor, que molta gent no ho entén. O sigui, això no és un tema de responsabilitat. Això és un tema de compromís a la gent, també. Perquè la gent es vol comprometre. Per això, comprometre, però sobretot, també, en aquest cas, també, gratificar aquest compromís, correcte. Per almenys, fer-lo... parlar-lo directament i dir-li, escolta, doncs mira, la teva participació ha sigut bona, és exitosa i escolta, i a partir d'aquí estem oberts. Perquè la gent és que mira sempre la reactivitat dels altres, la intuïció dels altres. Com els altres, quan dius una dona, realment, com se senten, saps o no? És important. Aquesta implicació, sobretot, és molt important perquè, a més, també dona confiança. I queda compromís a la gent, saps?
1: Totalment. I aquí és on una cosa que també seria molt, molt important de veure és, per anar acabant, això que ens deies d'aquest racó de reflexió, no? Aquest racó de reflexió és molt important que entenguem que s'ha de buscar, tant física com psíquicament, no? Sí. És a dir, tant el punt de vista físic com el moment adequat,
0: Sí, mira, per exemple, la reflexió seria, o sigui, no solament físic, seria aquest moment que estàs en una tensió, una pressió brutal, fer un reset, parar i reflexionar.
1: Totalment.
0: M'entens? I sobretot no portar mai, evitar portar temes laborals professionals a casa. I els temes familiars no portar-los dintre de la feina, perquè moltes vegades no podem reflexionar. O sigui, en què tenim una paritat entre la vida familiar, la vida personal i la vida laboral professional, però n'hi ha que sapigués separar. I aquest racó és això. El racó és posar una mica, és a dir, posar una mica d'interès, no allunyar-te de la gent, però sí que en un moment reflexionar en no tanta toxicitat o tanta mala fe o potser tanta discordància. Perquè moltes vegades les persones no tenim aquest recol de reflexió. I el recol seria en aquests 5 minuts, aquests 10 minuts, aquest espai en què tu, lògicament, vols donar un valor a les coses que fas i transmetre, m'entens?
1: Fantàstic. Doncs així de bé ens l'ha presentat aquest racó de la reflexió en Jordi González Guillem, el nostre coach de capçalera. Jordi, moltíssimes gràcies i t'esperem la propera setmana.
0: Gràcies, David, una abraçada.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

va passar tal dia com avui, 9 de setembre de l'any 1971. Es publicava als Estats Units Imagine de John Lennon. L'antic líder dels Beatles llançava aquell dia el seu segon àlbum en solitari, un disc que esdevindria la seva obra més celebrada i comercialment exitosa fora de la banda de Liverpool. Gravat als seus propis estudis d'Ascot, a Anglaterra, i produït juntament amb Yoko Ono i Phil Spector, l'àlbum combinava arranjaments delicats amb lletres que reflectien l'evolució personal i política de Lennon en aquells anys. La cançó que dona nom al disc, Imagine, es convertiria en un dels himnes pacifistes més coneguts del segle XX, amb la seva crida a imaginar un món sense fronteres, religions ni possessions. Tot i la senzillesa aparent de la melodia, construïda sobre uns acords de piano gairebé minimalistes, la cançó amagava un missatge profundament idealista, influït en part pels escrits de Yoko Ono. L'àlbum incloïa també temes més incisius, com How Do You Sleep, una resposta directa i mordaç a les crítiques que li havia llançat el seu antic company Paul McCartney arran de la separació dels Beatles. Imagine va arribar al número 1 de les llistes nord-americanes i britàniques i amb el temps s'ha convertit en sinònim del mateix Lennon. Recordem així que va ser tal dia com avui, 9 de setembre de l'any 71, que es publicava als Estats Units Imagine de John Lennon.

I nosaltres anem acabant la funció tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet obrir el dimecres 9 de setembre de 2026, però abans d'acabar, abans de donar el relleu a Más de Uno amb Rafa La Torre i posteriorment amb Carlos Alsina, que jo crec que hem sortit guanyant.

0: tenim el doble d'editorials, el doble de continguts, que a mi m'agraden molt els dos, doncs sempre acabem amb alguna notícia curiosa que ens explica en David Morales. Quina has triat avui, David?
1: Mira, avui em remeto a una notícia que ha publicat el diari 20 Minutos. I és que el titular em va generar dubtes.
0: Val.
1: Us el llegeixo directament tal qual. Un hombre acaba en prisión por grabar la infidelidad de su mujer con un robot aspirador.
0: Ostres.
1: Clar.
0: Ostres.
1: El meu dubte era, la senyora s'ho feia amb el robot aspirador?
0: Sí.
1: O és o que és... ell la va gravar amb el robot per veure la infidelitat?
0: Aquí està.
1: Clar, un titular molt ambigu.
0: A veure, podrien ser fins i tot les dues coses, David.
1: També podrien ser.
0: Que li hagués ficat la càmera al robot aspirador i fos el propi robot aspirador el qui estigués tenint una relació amb la dona. I llavors, saps, que com en primer pla. Uf, no sé, tu.
1: Sí, he hagut d'entrar a la notícia que ens diu en Taiwan un home va utilitzar el seu robot de neteja per descobrir si la seva dona li era infidel o no. Gràcies a la càmera que el dispositiu té per moure's per l'habitatge, va poder corroborar que la seva esposa l'enganyava amb un altre home.
0: Ah, val, ja ens queda clar, doncs. No, sí. Anava a dir, em quedo més tranquil. Bueno, no, el marit no es quedava tranquil, però bueno, ja ens quedem, ja hem entès més la notícia, sí.
1: Clar, malgrat que les imatges eren la prova de que hi havia una infidelitat, la cosa s'ha girat en contra perquè els acusats el van contrademandar per gravar-los sense el seu consentiment.
0: Val.
1: Aquest senyor es va casar el 2021, van anar a viure amb els seus pares i, a més, tenien una segona habitatge que utilitzaven només per les vacances. El 2023 van començar els dubtes. En una de les, de les visites a aquella casa durant el Nadal, el marit va descobrir un raspall de dents estrany.
0: Oi.
1: Allà es van encendre les alarmes.
0: Oi.
1: Així va revisar les càmeres de seguretat de l'apartament i es va confirmar el que ell temia. Un home estrany havia portat la seva dona a casa en cotxe. Però quan li va preguntar, ella va assegurar que no havia passat res de dolent. Malgrat que 3 mesos després va poder comprovar el que havia passat. A través d'una aplicació, amb el seu telèfon, va activar el robot aspirador que tenia i va sorprendre a la seva dona parlant amb el seu amant. Però el problema va ser en activar la càmera, quan els va poder veure al llit. Als vídeos, la dona es passejava nua per la casa, abraçava el seu amant i, clar, veure'ls en lloc reprendre'ls una reganyina, va decidir gravar-los per poder demandar-los. La prova era perfecta per acusar-los de l'engany, però, de fet, és que va arribar a demanar una indemnització d'aproximadament 55.000 euros. Guanyar el judici, però a ell el van condemnar a pagar 500.000, la moneda local, equivalent a 13.000 euros, perquè, clar, si bé les gravacions van ajudar a guanyar la demanda, s'han convertit en una arma de doble fil perquè va vulnerar la seva intimitat.
0: Jo l'únic avantatge que veig de tot això és que el pis devia quedar preciós. Perquè, sí, clar, amb el robot anant tan amunt i avall, saps? Ella diu, mentre es busca el delito, el piso queda limpito. Mira, podria ser un...
1: Mira,
0: sí, podria ser apassionant. A mi el món mai em deixa de sorprendre i aquí a Nits de Ràdio sempre ens agrada comentar aquestes notícies que no obren editorials, però que ens deixen totalment flipats. Bé, tornarem aquesta propera matinada. Serà, com sempre, a 2:15 per acompanyar-vos aquí tot fent Nits de Ràdio. David Morales, que vagi molt bé.
1: Bon dia.
0: I a tots vostès, a gaudir d'aquest dimecres, dia 9 de setembre de 2026. Vagi bé.

0: a l'altura d'Ull de Cona. De moment no hi ha altres incidències, però pel que fa a les retencions habituals trobem circulació intensa a la C58 també en direcció a Barcelona cap al nus de la Trinitat, de retruc afectacions a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, hi ha algun punt també amb un quilòmetre de lentitud a la A2 a l'altura de Cornellà i a la B23 també al punt de Molins de Rei, tot plegat en direcció Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Prudència i bon dia.
1: Avui dimecres 9 de setembre tenim un canvi contundent de temps i és que es preveuen ruixats que poden afectar moltes comarques interiors ara al matí. Aquesta hora ja afecten algunes del litoral de Barcelona i tot això baixarà la temperatura amb màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Barcelona i Tarragona i 26 a Girona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Com dèiem, a aquesta hora els ruixats ja afecten el litoral de les comarques de Barcelona, en concret el Garraf i el Baix Llobregat. Per exemple, a Vilanova i la Geltrú han caigut en poca estona més de 35 litres per metre quadrat. Un temporal de pluges intenses que ha obligat a la Generalitat a suspendre classes a 5 comarques, així com restringir també la mobilitat i recomanar el teletreball. Ens ho explica en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
3: Bon dia, sí, a les comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i Baix Penedès. També se suspenen els serveis socials bàsics i l'activitat assistencial no urgent, mesures preventives davant l'alerta vermella de pluges torrencials en bona part de la Catalunya central i on s'espera, des de primera hora del dia fins la tarda, fortes tempestes i vent intens. Escoltem la consellera interior, Núria Parlon.
4: Situació que ens obliga a desplegar totes les mesures per protegir a la població d'acord amb la predicció meteorològica que tenim del servei del Meteocat, que ens dona doncs, aquest grau de perill, 5 sobre 6.
3: En aquest sentit, Parlon també demana a tota la població que, tot i no haver rebut les alert, actuïn amb prudència perquè el temporal, diu, podria anar variant.
1: Per als alumnes d'aquestes comarques ja serà el segon dia atípic del curs perquè aquest dimarts el retorn a les aules ha estat marcat per la vaga de docents, que ha tingut un seguiment del 12% segons el departament i del 30% segons els sindicats. Ana Utiel, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, CGT i la Intersindical, van organitzar manifestacions arreu del territori i no seran les últimes accions del curs, adverteixen, si el govern no reprèn les negociacions. Són Laura Gené, de la CGT, i Marina Ruiz, d'USTEC.
6: Ens continuarem mobilitzant, tant avui com els propers mesos que venen, que aquest serà un curs de lluita per l'escola, l'educació pública de Catalunya.
5: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que manté oberta la via del diàleg a l'espera que aquests sindicats tanquin un document amb totes les seves reivindicacions.
7: La voluntat d'escolta, de diàleg, de mà estesa és permanent, però com ens van dir, no serà fins al dia 19 de setembre que tancaran el document definitiu de demandes.
5: Amb tot, hi ha una reunió de la mesa sectorial prevista el 21 de setembre.
1: I a tot això, l'inici del curs també ha coincidit amb la publicació de les proves PISA 2025, encara que els resultats no són representatius en el cas de Catalunya, les dades han posat de manifest una davallada estatal de resultats, concretament pel que fa a la comprensió lectora.
8: Tenen més dificultats per llegir un text llarg, tenir capacitat d'atenció i disposició de manera sostinguda, atenta, exigent, i sembla ser que possiblement les pantalles, l'escroll infinit, les xarxes socials, pot haver afectat amb aquesta manca d'atenció i de dificultat per sostenir una lectura una mica llarga.
1: Eren declaracions de la cap de projectes de recerca a la Fundació Equitat.org, Helena Cintas, a la brúixola d'Onda Cero.
2: Más de uno, Catalunya.
1: El govern admet que aprovar uns nous pressupostos per al 2027 no és ara mateix la seva prioritat, tot i que aquest dilluns ha aprovat un sostre de despesa de més de 43.000 milions d'euros per començar a preparar els comptes de l'any vinent. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
9: Bon dia, Montse. L'executiu recorda que els pressupostos del 2026 ja inclouen inversions previstes també pel 2027. Per això, la consellera i portaveu Sílvia Paneque assegura que l'objectiu principal és executar els comptes vigents i no descarta acabar la legislatura sense aprovar-ne uns de nous.
10: Aquests pressupostos del 2026 ens ofereixen aquest horitzó d'estabilitat fins a final de mandat, tant polític com de gestió.
9: En paral·lel, el govern continua intentant convèncer Junts perquè avali al Congrés el nou model de finançament, que permetria sumar gairebé 4.700 milions d'euros més als recursos de la Generalitat.
1: Canviem de qüestió, tenim bones notícies des de l'àmbit de la investigació sanitària i és que el Vall d'Hebron Institut de Recerca ha desenvolupat un mecanisme que permet administrar la quimioteràpia de forma local i sostinguda en el temps. Aquesta tecnologia, basada en un hidrogel injectable, permet un tractament més efectiu i evitar efectes adversos.

0: diversos. La investigadora Diana Fernández està convençuda que es podrà aplicar a diferents tipus de tumors. Són declaracions a Onda Cero.
1: Lo estamos probando tanto para cáncer de ovario como para glioblastoma ahora mismo, pero se puede aplicar a cualquier tipo de tumor que pueda beneficiar de una terapia local.
0: De moment, els assajos en ratolins han confirmat l'eficàcia del tractament. Sàpiguen també en plana econòmica que el programa de préstecs d'emancipació de la Generalitat han finançat més de 1.300 habitatges en un any. En total, 1.387 habitatges. Segons ha informat l'Institut Català de Finances en un comunicat, la xifra de joves beneficiats puja fins als 2.052 perquè molts d'ells decideixen comprar l'habitatge en parella. La banca pública ha rebut 218 sol·licituds vàlides de persones d'entre 36 i 40 anys des de l'1 de juny, que es va ampliar fins als 40 anys en límit d'edat per accedir a la Profarma. Informació en format més breu. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys durant l'última nit de festa major de Manresa. Els nous arrestats tenen 16 anys i se sumen als dos primers menors de 15 i 16 anys. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que els fets estarien relacionats amb una baralla entre diversos joves durant les celebracions de la festa major. Sàpiguen també que dues persones han resultat ferides greus i dues més han patit ferides de diversa consideració arran de l'explosió registrada ahir a la tarda en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Segons els bombers, la deflagració podria haver estat causada per algun gas i ha provocat l'esfondrament parcial del sostre del local. Els ferits greus han estat traslladats als hospitals Vall d'Hebron i Parc Taulí. Canviem de qüestió. Els principals sindicats de SEAT reclamen garanties per al futur de la marca més enllà del 2030. Comissions Obreres i UGT han demanat protegir tant l'ocupació com l'activitat industrial.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A 7 i 28, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
3: Bon dia. A 7:15, el Futbol Club Barcelona debutarà al Camp Nou a la primera jornada de la fase regular de la Lliga de Campions, rebent el Feyenoord neerlandès. Lamine Yamal va parlar ahir i va dir que no suplicarà per aconseguir la pilota d'or. Una pilota d'or que ahir va donar a conèixer els candidats en cada apartat. Lamine, Cubarsí i Roldi són els tres barcelonistes candidats. Els dos canterans, a més, també opten al premi a millor jove. Joan García és candidat a millor porter i Cata Coll ho és en categoria femenina. Esme Brooks, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Iva Payor, Patri Guijarro i Cata Coll són les candidates barcelonistes a la pilota d'or femenina. Vicky López i Clara Serra Jordi aspiren al premi de millor jugadora jove. Avui comença a disputar-se la Lliga Catalana CB al Palau d'Esports de Catalunya a Tarragona. A 7:15, Joventut i Lerna Lleida, i a les 9 de la nit, Moravan Candorra, Quitanàs Manresa.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
4: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. Tres dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
2: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
5: Momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
6: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
5: 7:30, 6:30 en Canarias, de un miércoles 9 de septiembre, en que celebramos que hayamos encontrado ocupación para el excedente de fracaso escolar que indica PISA. Está en el Ministerio del Interior, elaborando el informes, al parecer, que son aún peores que los informes de Plus Ultra. Esperamos que sean más baratos y, si acaso, que nos los haya maquetado What the Fab. En cualquier caso, ya ven ustedes lo que nos encontramos en el Ministerio del Interior, categorizando a los periodistas y midiendo cuál es su apoyo al gobierno. Bueno, pues en algún lugar había que colocarlos. Eso es

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Bon dia. El tall de les vies de l'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada de vaga dels docents a Lleida aquest dimarts, coincidint amb el primer dia del curs escolar. Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont de Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Tres persones han estat identificades per agents policials. Posteriorment, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la ciutat i s'han reunit en assemblea a la plaça de la Paeria. La vaga d'educació convocada aquest dimarts també ha tingut ressò a les comarques del Pirineu, on la comunitat educativa s'ha mobilitzat des de primera hora del matí. A la Seu d'Urgell s'han concentrat a 8:00 a la plaça Camp del Codina, a tocar de l'Institut Joan Brudiau. Denuncien les dificultats d'accés a l'habitatge i la manca de docents a les escoles rurals. I els alumnes de Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, han estrenat aquest dimarts el nou edifici de l'escola Estal, ubicat al costat de la zona esportiva. Segons la directora del centre, Maria Elena Capdevila, feia 24 anys que el municipi reivindicava un nou equipament escolar per substituir el que hi havia, que s'havia quedat obsolet. El curs ha començat amb 56 alumnes, tot i que el nou centre en pot arribar a acollir fins a una 80. I el nou menjador escolar d'Esterri d'Àneu ha obert aquest dimarts coincidint amb l'inici del curs, però ho ha fet sense la cuina en funcionament perquè encara no disposa de subministrament de gas. La instal·lació depèn d'alguns tràmits per poder donar-se d'alta i mentre no es resolen, l'alumnat de primària i secundària de l'escola La Closa i l'Institut Morelló tindrà menús freds en lloc d'àpats cuinats. La situació ha generat malestar entre les famílies i preocupació entre les direccions dels centres que reclamen una solució com més aviat millor davant la incertesa d'on no tenir encara una data de resolució. Destaca també que el desallotjament previst per aquest dimarts de l'Escola Popular de Balàfia a Lleida ha estat ajornat. L'entitat que ocupa el local ho ha celebrat i ha assegurat que han aconseguit aturar-lo gràcies a la previsió d'una mobilització massiva i a l'acceptació d'un recurs als jutjats. Ara mateix no hi ha una nova data fixada per al desallotjament, segons els responsables del col·lectiu, que consideren que aquesta és una victòria de la pressió social i de la solidaritat rebuda. En qualsevol cas, avisen que no és una solució definitiva i després d'aconseguir l'objectiu d'aturar el llançament a aposten per engegar el curs amb força i fer créixer l'escola popular del barri de Balàfia. I usuaris denuncien el deteriorament continuat de la qualitat i la fiabilitat de l'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, lamenten canvis en els convois que disminueixen l'oferta de places sense explicació oficial. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero. En 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.

0: de tamaño medio o pequeño. Quiere localidades con arraigo a los colores. Quiere preparar su vuelta con tareas que le llenen el corazón y también el alma. A ver qué dice el CSD, que los mandamases del equipo de Elda son curiosones, por decirlo en fino. El principio de acuerdo para la compra saltó en plena inauguración de la Champions, como decías, como venís contando, épico lo del Betis, lastimero lo del Villarreal y curioso lo de ese Madrid victorioso que se fue del Bernabéu con más dudas que certezas. Quilates sin engarzar, recados sonoros a Kylian y más a Vinicius, que se dejó la barba en trabajo sin brillo, como al parecer le piden. Ah, y no pudo asistir al partido ni lo pudo ver De La Fuente, que estaba con motos. En un ratito sabremos si en esto perdió ante el tándem mágico la Torre Alsina.
1: Cuidado. Tampoco es cuestión de compararse, no vaya a ser. Es Luis De La Fuente, campeón del mundo.
2: Gracias, Edu.
0: Un abrazo, buen día.
3: Más de uno en Onda Cero.
2: Es verdad que estuvo Luis De La Fuente en el hormiguero. Y los miércoles, Belmonte. ¿Qué tal, Rosa Belmonte? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, empiezo por ahí. Luis De La Fuente no cree en la suerte, cree en el trabajo. Trabajo, trabajo. Lo volvió a recordar ayer en el hormiguero, igual que Luis Aragonés creía que el fútbol era ganar y volver a ganar. Pero para ganar hay que trabajar como los niños asiáticos que trabajan de forma dura con los deberes en lugar de ser felices. Los brazos de Luis De La Fuente son fruto del trabajo y también sus triunfos en la selección, además del talento de los jugadores y cómo ese talento se valora y mejora. Fernando Fernán Gómez decía que no era una persona culta, que solo se sabía el bachillerato. Hoy un chico que se sepa el bachillerato no llega a dos días en pasapalabra. Quizá no hiciera el ridículo si va a Supervivientes o a Gran Hermano. Lo digo por ese día en que hacen pruebas de cultura general para regocijo del espectador. ¿Quién es el jefe del Estado? Recuerdo que la cosa iba entre Mariano Rajoy y Felipe II. Y otro dijo Felipe XIII, que ni existe. En Gran Hermano se preguntó, ¿mamífero que vuela? Y uno dijo, ¡delfín! Por eso en Ceuta habrán dicho, ¡delfín que vuela a la cazuela! Y otra, antera, filamento y pistilo son elementos de la televisión, volvió a decir el del delfín. La mejor demostración de que el sistema educativo español no funciona es ver a jóvenes especímenes españoles en estos concursos. Es culpa de las pantallas, no es culpa de la ley Celá, nos dicen desde el gobierno con el informe PISA. Vale, no es culpa de la embajadora en la Santa Sede, que menudo cargo quisiera yo para mí. Porque desde la infame LOCSE de 1990, sucesivos gobiernos han conseguido desbaratar el sistema educativo español. Los informes PISA son las nuevas memorias de la insigne Academia Aznal.
2: Claro, es que esto es colectivo. Claro, nadie consigue esta proeza por sí solo.
4: No, esto es un trabajo de pico y pala de muchos años.
2: Gracias, Belmonte. Ahora, 10 minutos de información cercana a cada uno de ustedes y la tertulia.
5: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
6: Què tal? Molt bon dia. El tall de les vies de l'alta velocitat ha marcat la jornada de vaga dels 200 a Lleida. Més d'un centenar de persones han participat en una manifestació i en una assemblea davant de la paeria, mentre a les aules l'impacte de la vaga ha estat menor. Avui és dimecres, és 9 de setembre de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero a Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 22 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 20 graus a Cervera i a Tàrrega, 22 a Balaguer, 23 graus a Mollerussa i a les Borges Blanques, al Pirineu 18 graus a Tremp, 6 a Sort. La situació meteorològica que ens esperam aquest dimecres al matí ens l'avança Noelia García. Bon dia.
7: Bon dia. Avui dimecres, temps inestable amb el pas d'un front. En general, cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes. Les precipitacions podran ser localment fortes al Pirineu. Es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora i no es descarten calamar-se i fortes ventades. Avui baixen les temperatures de forma notable. pot haver-hi una diferència de 8 o 10 graus respecte a les màximes d'ahir. Els termòmetres marcaran 31 graus a Lleida, 28 a Balaguer, 27 graus a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 19 graus a Viella. És una informació d'Emet.
6: Gràcies, Noelia. Pel que fa a la situació del trànsit, a hores d'ara, segons informa el Servei Català del Trànsit, circulació amb retencions a l'autovia A2 a Bell-lloc d'Urgell en sentit Barcelona a causa d'un accident que s'ha produït avui al matí. A la resta de vies, normalitat. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
5: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
8: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973-21-0005.
9: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
5: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
6: Set minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem el tall de les vies de l'alta velocitat. Ha marcat l'inici de la jornada de vaga dels docents a Lleida aquest dimarts, coincidint amb el primer dia del curs escolar. Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:45 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont de Príncep de Viana. Poc abans de 8:45, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos els han desallotjat al cap de mitja hora. Tres persones han estat identificades per agents policials. Posteriorment, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la ciutat i s'han reunit en assemblea a la plaça de la Paeria. Pel que fa al seguiment de les protestes, la incidència ha estat menor a les aules, ja que, segons ha explicat la portaveu d'Ustec a Lleida, Rosa Aguilar, ha pesat més el compromís dels docents pel primer dia de classe.
10: És el primer dia de curs, hi ha molts tutors, especialment a primària, doncs, que avui han hagut de sopesar i han tingut seriosos dubtes de si secundar la vaga o entomar el primer dia de curs, i molts d'ells, doncs, està clar que entomaran el primer dia de curs i rebran els seus alumnes, malgrat que estan totalment d'acord amb les reivindicacions i amb la lluita del col·lectiu, però el factor diferencial del col·lectiu docent és aquest compromís amb l'alumnat del país. El que esperem és remoure consciències, esperem que a partir d'avui també s'hi sumin les famílies.
6: La vaga d'educació també ha tingut ressò a les comarques del Pirineu, on la comunitat educativa s'ha mobilitzat des de primera hora del matí. Més enllà de les reivindicacions d'àmbit nacional, la comunitat educativa de l'Alt Pirineu denuncia dificultats específiques del territori. Marisol Salvador, delegada d'Ustec a l'Alt Urgell.
11: Al Pirineu tenim unes condicions especials. Tenim les escoles rurals, que si no se substitueixen els docents des del primer dia, això produeix una sobrecàrrega amb els companys. Necessitem més plantilla. A vegades només hi ha un docent i mig, un mestre i mig per tota l'escola rural. També necessitem administratives, perquè si no, no totes les escoles en tenen, i això també sobrecàrrega de feina als docents. També una altra dificultat que ens trobem aquí dalt és que en molts interins o substitucions no es cobreixen, no n'hi ha. Per què? Pues perquè falta habitatge, és molt difícil trobar l'habitatge, i també les condicions. Si t'has de desplaçar pues, d'un lloc a un altre, uns 40 quilòmetres o 30, amb males carreteres, això dificulta pues, la substitució.
6: I seguint al Pirineu, el nou menjador escolar d'Esterri d'Àneu ha obert aquest dimarts, coincidint també amb l'inici del curs, però ho ha fet sense la la cuina en funcionament perquè encara no disposa de subministrament de gas. La instal·lació té pendents alguns tràmits per poder donar-se d'alta i mentre no es resolen, l'alumnat de primària i secundària de l'Escola La Closa i l'Institut Morelló tindrà menús freds en lloc d'àpats cuinats. I els alumnes de Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, han estrenat aquest dimarts el nou edifici de l'Escola Estal, ubicat al costat de la zona esportiva, una reivindicació que feia 24 anys que el municipi reclamava, segons ha explicat la directora del centre, Maria Elena Capdevila, que ha detallat també les millores de l'edifici.

0: Doncs hi ha una millora molt important, sobretot en el fet que no hi haurà cap barrera arquitectònica. L'edifici petit que teníem de la vella escola havíem de pujar i baixar moltes escales, ocupàvem espai de l'Ajuntament i era una mica laberíntic. Tot i que sempre l'Ajuntament l'hem tingut al nostre costat fent les esmenes corresponents i donant facilitat a l'habitacle. Però sí que millorarem en aquest sentit aquí. Aquí tindrem una biblioteca molt àmplia, les aules també són més àmplies, més lluminoses, hi ha molta llum, la vista és immillorable, perquè aquesta zona verda del nostre poble és molt maca, i en total pues, la millora és significativa.
1: El curs ha començat amb 56 alumnes, tot i que el nou centre en pot arribar a acollir fins a una vuitantena. I altres qüestions, la plataforma Avant Catalunya ha alertat del deteriorament continuat en la qualitat i la fiabilitat del servei d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Segons els usuaris, la situació s'ha agreujat novament durant aquest dilluns i dimarts amb incidències operatives i manca de comunicació per part de l'operadora. En concret, l'entitat afirma que hi ha hagut canvis en la configuració dels convois que han comportat una disminució de més de la meitat de l'oferta de places sense explicació oficial. A banda d'això, el grup alerta que continuen les vibracions en diversos trams de la línia, fet que augmenta de manera preocupant la sensació d'inseguretat dels usuaris habituals. I l'exconseller d'Agricultura i exalcalde de Mollerussa, Josep Grau, ha mort aquest dimarts al vespre amb 80 anys, segons ha confirmat el consistori de la capital del Pla d'Urgell, nascut a la mateixa ciutat. El 8 de novembre de 1945 va ser conseller entre el 99 i el 2003, alcalde entre el 87 i el 99. També va exercir altres càrrecs de responsabilitat, com ara president de la Diputació de Lleida, de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Va ser diputat al Congrés entre el 93 i el 94.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
1: En titular i en imatge de portada del diari La Mañana, més classes que vaga. Els sindicats diuen que si no hi ha solucions hi tornaran. Castellcut de Seana ja gaudeix de la nova escola. Al diari Segre mor l'expresident de la Diputació i exconseller d'Agricultura, Josep Grau, en titular. En la imatge de portada, més calor que vaga en l'inici del curs. 9:15 del matí continua l'actualitat amb Rafa Latorre i Mas de Uno. Tornem a la una amb la ciutat que acabo de passar. Un bon matí.

i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme.

0: El Ronda Sud i les línies regionals del sud acumulen retards d'uns 30 minuts per les limitacions de velocitat i una incidència derivada del robatori de cable entre Reus i Vilaseca. A més, l'R4 i l'R8 circulen per via única entre Castellbisbal i Martorell per una altra incidència a la infraestructura amb demores que poden superar els 20 minuts. Canviem de qüestió, la policia local de Blanes ha detingut el conductor d'una furgoneta després de localitzar 21 quilos i mig de marihuana amagats dins de paquets embolicats com si fossin regals. Els fets van passar durant un control de trànsit a la carretera entre Blanes i Tordera quan els agents van detectar una forta olor de marihuana procedent del vehicle. En l'escorcoll van trobar diverses bosses hermètiques amb la droga ocultes entre els paquets i l'home va ser arrestat per un presumpte delicte contra la salut pública i ja passat a disposició judicial.
1: Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García.
2: Más ilusiones, más sueños, más estrenos. Turno de Barcelona y Atlético.
3: Los de Flick aspiran a todo y empiezan andadura en casa ante el Feyenoord neerlandés.
4: Esa espinita dentro que te dice que lo tienes que hacer bien y que hay un poco de presión.
2: Y como el año pasado, el Atleti arranca la fase liga en Anfield para medirse al Liverpool.
5: Y nosotros somos uno de los que participa y tenemos como objetivo llegar a la final, sí.
3: Este miércoles arrancamos Radio Estadio a las 6:30 en la web y app de Onda Cero y a partir de las 8:30 por todas las emisoras.
2: Barça, Feyenoord y Liverpool Atleti. ¡Igualanoslo, anda!
1: Onda Cero, tu radio.

0: Escuchas Más de Uno en Onda Cero. Con Alsina.
1: Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz.
2: Quiero a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
3: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama a Verisure al 900-272-272.
4: Medishore. Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
6: Aquest setembre a Solglas t'ajudem a renovar la teva llar. Canvia les teves finestres i estrena a casa. Més llum, millor disseny i més confort. Solglas, Ton Cirera 2, 973-267700 o a solglas.es.
5: Segueix a Onda Cero Lleida, Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran. Amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
7: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
9: Parece mentira. Que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular, porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días, pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
5: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
10: Gabriel Jesús.
11: M'encanta el fitxatge.
10: Ah, sí?
11: M'encanta. Em sembla una alternativa. Qualitat, preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, no, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
12: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal, amb alguna lesió. No sé,

0: A mi em costava creure...
1: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar? Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
2: També.
3: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Comencem el repàs cultural a les Terres de l'Ebre. Del 7 al 12 de setembre, Benifallet celebra les seves festes majors en honor a la Mare de Déu de Dalt i Sant Francesc. 6 dies amb activitats per a totes les edats, música, cultura popular i l'ambient de retrobament que acompanya sempre les grans festes dels pobles ebrencs. Continuem a la Galera, on fins al 13 de setembre es pot visitar l'exposició del Temps i dels Somnis, una mostra dels artistes Mont Calbó i Xavier Moreres, que uneix pintura i escultura en un recorregut inspirat en la intuïció, la memòria i l'univers dels somnis. A Amposta, el Centre d'Art Lopati acull fins al diumenge 13 de setembre la instal·lació La pell del Delta, de Raquel Buix, una proposta artística creada a partir de biomaterials i elements propis dels arrossars que connecta cos, territori i memòria a través d'una mirada molt vinculada al Delta de l'Ebre. Vinga, marxem cap a Ponent. Del 10 al 13 de setembre torna Fira Tàrrega, una de les grans cites de les arts escèniques al sud d'Europa. La capital de l'Urgell es converteix durant 4 dies en un gran escenari a l'aire lliure amb teatre, dansa, circ i espectacles de carrer arribats d'arreu. I acabem a Altafulla. Fins al 19 de setembre continua una nova edició de l'Alta Fujàs, un cicle que porta al casal La Violeta figures destacades del jazz nacional i també internacional, consolidant la vila com un dels punts de trobada imprescindibles per als amants d'aquest gènere.
3: Apunta-t'ho a l'agenda.
5: En directo, desde el Teatro Luis del Olmo de Onda Cero, Carlos Alsina presenta...

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dimecres, 9 de setembre, dia en el que volem parlar sobre un nou avenç en la lluita contra el càncer. I és que investigadors del Vall d'Hebron Institut de Recerca han desenvolupat un hidrogel que podria revolucionar la quimioteràpia, ja que permet injectar el tractament de forma localitzada i sense afectar les cèl·lules sanes. De seguida sabrem com funciona abans, però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim Juan Carlos García i Iván Gustems al control tècnic i aquí a l'estudi Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia,
1: Gerard Sanz, bon dia.
3: Bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia,
5: Mini Montse Valls.
1: Víctor Llucià, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
1: Què et passa, Montse?
7: Que sóc un Minion.
1: Però no has trobat una cadira que
5: puja? Té la cadira baixa i no puja.
7: I no puja. Bueno. Ho he intentat, però bueno, avui estic així com en una classe d'I3.
1: Més exacte. Vinga, va. Tenim molts continguts avui, així que comencem per la cançó.
5: Som-hi, va, posem d'entrada la cançó perquè necessita certa explicació. Intentaré anar ràpid. Escoltem.

0: tracta de la cançó All the Robots, de Regina Spektor. En aquest tema, Spektor parla metafòricament dels objectes inanimats dels museus, és a dir, les obres d'art a les que humanitza, dient que viuen atrapades i lligades entre les quatre parets dels museus, una mena de presó. Això ho fa servir per comparar-ho amb la societat, amb el fet que les persones visquem lligades a la rutina de la societat moderna. I per què posem avui aquesta cançó? Doncs perquè a França hi ha hagut uns lladres que sembla que se l'han pres molt seriosament i han volgut salvar els quadres d'aquesta presó. I és que dos lladres s'han endut dos quadres de Pierre-Auguste Renoir del museu dedicat al pintor impressionista francès que hi ha a la Provença. El robatori s'ha produït aquest dimarts a primera hora després que els assaltants accedissin al recinte fent un forat al filferro de la tanca exterior i entressin a l'edifici trencant una vidriera, aprofitant un canvi de guàrdia del personal de seguretat. Les dues teles eren només la meitat del botí, ja que en sonar les alarmes els lladres han abandonat dos quadres més mentre eren perseguits per la policia. Segons ha informat l'alcalde del municipi de la Riviera Francesa, l'alarma del museu s'ha activat a les 5:48 de la matinada. 5 minuts més tard, la policia municipal arribava al lloc dels fets. Allò de rebut policia local.
1: Sí, anem cap allà.
0: Tot i que els dos sospitosos han estat detectats per les càmeres de videovigilància, han aconseguit fugir. Les obres robades són Retrat de Madame Colonna Romano i Nena jove a la font, obres que pertanyen al famós Museu d'Orsay de París, però que estaven cedits en préstec i que estan valorades en uns 9 milions.
2: Entre això i el del Louvre,
3: perquè s'ho facin mirar.
1: Jo, mira, no sé si estic gaire d'acord amb la Regina aquesta, saps? Perquè les obres d'art han d'estar als museus perquè tothom em pugui gaudir d'elles.
4: Claro.
1: És la meva opinió.
0: Sí, i aquests lladres, no sé, significat de la cançó,
1: si volien ja alliberar els quadres,
0: bueno, hem de confiar en la bona intenció dels senyors lladres, home.
1: Clar, potser
0: ara, com ho col·loques això al mercat, no? Perquè els...
1: No, les has de deixar lliures.
0: Clar, exacte.
1: Al bosc, no? Déu-n'hi-do, els perles del dia són aquests. Mira, i de perles va la cosa una mica, eh? Sí. Què ens preguntes avui?
2: Mira, doncs parlem dels pícaros espanyols, que en francès podien ser els picagú. Perquè, sí, perquè de seguida, d'aquí una estona, després de la una, l'Eugenio Sacara ens parlarà de El Gran Vázquez, una pel·lícula que ens dibuixa la figura d'això que es diu El Pícaro Espanyol. Que analitzarem de seguida que narra la vida a Barcelona, a la Barcelona dels anys 60 del segle passat, de Manuel Vázquez, el dibuixant de personatges com ara Anacleto, Agente Secreto, i les Hermanas Hilda per l'editorial Bruguera. Aquest paio és un bohemi que no paga deutes, que atima els seus caps, que col·lecciona famílies i matrimonis i que, a més, tracta la vida com una festa contínua, rient-se dels demés. Vostè coneix un personatge d'aquestes característiques? Anònim o famós? Li distorsionarem la veu si vostè parla del seu veí del quart primera, eh? No pateixi. Ens pot explicar les històries de los pícaros españoles? Quin és aquell que vostè recorda i que diu aquell tio era un pajeta de nassos? Doncs ens ho pot explicar amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908, i les escoltarem al llarg del programa i les hi posarem, si vostè ho envia,

0: l'Eugenio Sacarra.
1: Clar, al nivell del bàsquet no sé jo si sí, jo conec
0: bueno,
1: ningú,
0: pitjor.
1: Però gent amb molt de morro, però amb molt de morro, a patades.
0: Sí, sí, és el país dels jetes,
1: Que a vegades també ho envejo,
2: No, i que està bé, clar, per algunes situacions va ser
1: perquè...
3: Sí, però és allò que ho fa la resta i els hi surt bé, ho fas tu
2: clar,
3: i sale mal.
2: Malament.
1: A casa meva tinc algun... I dic, sí, però com fas això? Però no preguntis això.
2: Són petits o no? Són petits?
1: No tant. Saps? I penso, però quina poca vergonya. I li surt bé. Sí, i li surt bé perquè és graciós.
0: Mira, aquí...
1: Però, clar, el nivell del bàsquet, de no pagar i aquestes coses, jo crec que avui en dia...
2: Jo el nivell de no pagar, clar. Abans, quan no hi havia Bizum, sopar,
3: ja ho
2: has vist, eren de 18-70 i tothom anava posant 20 euros
1: sí.
2: Llavors l'últim, no, jo m'he quedat per al final a pagar, i deia, bueno, clar, i si ho ha de posar,
3: li deien el gran Llucià,
1: jo encara tinc,
2: no era jo, però
1: regals d'aniversari de nens petits amb algun deute per allà, que mira,
0: la meva mare,
1: si m'estan escoltant, reclamo des d'aquí.
0: La meva mare ha tingut un negoci 37 anys, un bar en concret, i quan va deixar el restaurant em va dir, aquestes són les llibretes de gent que encara em deu coses.
1: Mare de Déu.
0: Si recuperés tots aquests diners, em pagaria la casa.
3: Home, d'aquí el cartellet de Se fia mañana.
0: Se fia mañana.
3: No?
0: Oi, no. Se fia mañana, sí, no?
1: Mañana...
0: Tampoc.
1: Sí. Mañana sí, no?
0: Aquí, per exemple, hi ha gent que menteix el seu currículum i que posa coses que no ha fet.
3: Ah, bueno,
0: hi ha gent
3: un clàssic.
1: O que ho magnifica.
0: Ho magnifiquen, sí.
1: No? Sí. Montse, tu què?
4: No, jo, igual que vosaltres, també, amb tema diners...
1: Ja, clar, avui en dia...
4: També passa. Jo, i a sobre és que jo... jo em faig gestes, per exemple, amb això que has dit tu de regals de que neixen criatures, el que sigui, saps? A mi, ja sabeu, també, jo, a mi m'agrada la jarana, a mi m'agrada organitzar, doncs jo sóc la primera que diu, jo vaig a comprar, ho faig, tal, no sé què, no sé quantos.
0: Però...
4: Jo tinc encara llista de mercats d'aquest sí m'ha pagat en verde, aquest sí, aquest...
1: I revisa la llista.
4: I dels noms que no.
1: Revisa la llista.
3: Si és un cobrador.
4: No, a mi em fa cosa després reclamar aquests diners.
1: I si estem algun de nosaltres en aquesta llista...
0: La pregunta és,
1: ens ho pots dir.
2: El tema és que fa mandra dir, oye, em deus,
4: em deus
2: 12 euros.
4: I em fa vergonya, quan no me n'hauria de fer, perquè ets tu qui em deu diners a mi, però me'n fa.
1: Doncs ja t'envio algú de casa que...
4: Perquè semblo una rata reclamant-te a l'euro i mig que m'ha costat el regal entre tots.
3: Però és el que has de fer.
0: Una pregunta, Montse, solen ser reincidents? És a dir, en aquestes llistes es repeteix un nom?
4: Almenys del meu barri, sí.
3: Hi ha delinqüents habituals.
1: Hi ha molts grans bàsquets.
3: En aquest país n'ha
1: estat. Tu, Gerard, què?
3: Sí, bueno, jo tinc un amic que me l'estimo molt, que
1: en
3: l'etapa universitària deia d'això que ell no havia nascut per treballar, per tenir un horari fix i tal, i que ell, bueno, anava fent treballets i això, però allò de treballar amb un horari fix, entre quatre parets i tal, que no. I el tio
1: I està,
3: segueix viu, solvent i tot superbé.
2: Un avançat,
3: això s'ha de
2: viure el 2400.
3: S'ha de saber fer.
1: Totalment.
3: I jo quan hem parlat del gran bàsquet, ja que està el Víctor aquí també i tal, Florentino Pérez, home, seria una mica, no, una mica gran bàsquet.
2: Sí.
3: Gran Pérez.
0: És veritat que això que deia de les llistes, en aquest cas les de la meva mare, em va explicar que la majoria eren d'una caserna de la Guàrdia Civil que havia al costat del bar.
1: No
0: em vull posar en bombarder, però sí que és veritat que en aquell moment, parlo de fa 40 anys, et venia un guàrdia civil i et deia, me l'apuntes i me l'apuntes.
1: I ni ho apuntaves.
3: Bueno, Robert, per menys han ficat a gent a la presó, vull dir, ojo que arroba guàrdia civil,
1: I vosaltres...
0: Perdona,
3: ha acusado usted al cuerpo de la guàrdia civil.
0: A la pertèlita.
1: I vosaltres coneixeu algun gran bàsquet, ens ho podeu explicar, distorsionarem la vostra veu. Si ho necessiteu, amb notes de veu al 676-76-0908. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat.
4: Som-hi.
1: La compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, no ha servit per conèixer els motius de la dimissió del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
4: Exacte, Parlon ha reconegut certes discrepàncies professionals, sense detallar quines, però no creu que hagin estat el motiu de la seva dimissió. De fet, assegura que es tracta d'una decisió personal que ell mateix li va comunicar a finals d'agost. Sense entrar en més especulacions, Parlon assegura que volia que Trapero acabés el mandat i només ha tingut paraules d'agraïment amb el fins ara màxim dirigent polític dels Mossos.
5: Gratitud cap a la feina, reconeixement cap a la feina del director Trapero. No entraré en especulacions, és una decisió personal seva que òbviament respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general.
4: El substitueix Ferran López a petició de la mateixa consellera, que

0: Ja el barrejava durant el govern del 155, quan Trapero estava investigat pel procés. L'altre canvi que avui anuncia Parlon és a la màxima direcció policial dels Mossos d'Esquadra i és la comissària Sílvia Catà, qui es converteix en la primera dona que dirigirà el cos en substitució de Miquel Esquius, que deixa el càrrec per jubilació.
1: I aquest matí hem estat pendents també del cel, sobretot a les 5 comarques on ahir es va enviar una ES Alert informant de la suspensió de l'activitat educativa i recomanant el teletreball. A primera hora del matí ha plogut amb força, Montse, però no ha estat tan intens com s'esperava.
0: Sí, i amb el pas de les hores, les precipitacions s'han desplaçat cap al nord-est del territori. Ara són les zones més afectades són el Ripollès, el Berguedà i la Garrotxa, on les tempestes ja han deixat més de 50 litres per metre quadrat. En aquesta zona, el Meteocat manté avisos per pluges intenses i possibles episodis de temps violent amb pedra, fortes ratxes de vent i tempestes localment molt intenses. No hi ha hagut incidències greus, però el temporal sí que ha provocat afectacions a la mobilitat, la més destacada. Cada és la interrupció de la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per una avaria a la catenària a Sant Vicenç dels Horts provocada per les pluges. La incidència ha obligat a suspendre temporalment els serveis per facilitar les tasques de reparació. També hi ha problemes a Rodalies. Les línies R4 i R8 circulen per via única entre Castellbisbal i Martorell, mentre que l'R2 Sud i el Regional Sud acumulen retards per incidències a la infraestructura i limitacions de velocitat. A l'aeroport del Prat, per una altra banda, el temporal també ha alterat operativa, amb una trentena de vols cancel·lats, diversos retards i dos avions desviats a Madrid.
1: I acabem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per donar explicacions sobre l'error detectat en l'informe de les proves PISA 2025.
0: La compareixença es farà una setmana abans del debat de política general i arriba després que diversos grups parlamentaris, entre ells Esquerra, els Comuns, Jups, la CUP i Vox, n'haguessin reclamat explicacions. Illa ha sol·licitat compareixer petició pròpia per abordar aquesta qüestió davant la Cambra Catalana i serà la vuitena compareixença del president al Parlament des de l'inici de la legislatura.
1: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva parlant del Barça, que debuta a la Lliga de Campions contra un equip que
2: Feyenoord.
1: Sí, no? Em poses trampes.
2: És veritat que no t'havia avisat.
1: Dir Matthew en el seu dia en lloc de Maté. Recordo això sempre, Víctor.
3: Jo vaig dir Roger Federer un dia.
1: Mira, imagina't. Com
2: però per, com si hagués nascut a Begur, no?
3: Sí, sí.
2: Roger Federer.
3: Sí, m'han venit els esports a Mandir.
1: Va, el Barça debuta contra el Feyenoord.
2: Feyenoord neerlandès, tornen les nits màgiques d'entre setmana al Camp Nou una temporada més, torna el so de violins al Temple Blaugrana i és que aquesta Champions és el gran repte de la temporada després de dues lligues consecutives i amb el projecte de Hansi Flick ja completament assentat. El primer rival en aquesta fase de Lliga, com diu, serà el Feyenoord, que dirigeix un exjugador culer, com el lateral esquerre Gio Van Bronckhorst. Eric García es baixa per sanció, compleix la sanció de l'expulsió de la temporada passada contra l'Atlético a la tornada dels quarts de final de la temporada passada.
1: No
2: prescriu
1: això?
2: No, es continua. Ahir el Madrid, de fet, tenia moltes baixes al mig del camp per expulsions de la temporada passada. És...
1: Bueno, és la norma.
2: Sí, és, exacte, és la norma, mentre que Frenkie de Jong i Ronny Bargi no podran jugar per lesió. S'espera alineació de gala al Barça, titular segur Lamine Yamal, que té ganes de Champions i accepta el repte de ser un dels capitans de l'equip.
4: Jo crec que no hi ha més motivació que el que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any. És un orgull ser capità del Barça i amb 19 anys. Estic molt agraït a tots els meus companys. És un càrrec que em fa més responsable. Aquí tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip.
2: No sé si més responsable, està bé que sigui irresponsable dins del camp, això és el que interessa.
1: És el que volem.
2: Exacte, que sigui, continuï sent així de descarat. Doncs aquest Barça-Feyenoord avui, 6:45 de la tarda, que no va dir la gent, que no posi la tele a les 9 de la nit,
1: no.
2: Serà a 6:45 de la tarda, igual que l'Stuttgart-Viking. Crec que és millor pla el Barça-Feyenoord. Sí. Ara, més tard, a les 9 de la nit, hi ha grans partits, Liverpool-Atlético de Madrid a Anfield, Nàpols-Arsenal a l'estadi Diego Armando Maradona i París Saint-Germain, l'actual campió, Slovan de Bratislava al Parc dels Prínceps i a més de l'Sporting de Portugal, Galatasaray, el José Albalade.
1: Ahir el Real Madrid va guanyar el Bernabéu però patint.
2: Sí, patint de valent, però va tirar endavant una victòria per la mínima davant l'Inter de Milà. 2-1 van vèncer els blancs en la seva estrena

0: a la fase de Lliga de la Champions. El conjunt de José Mourinho, és veritat que no va controlar en cap moment el partit, va aprofitar dos errors italians per avançar-se al marcador per partida doble amb dianes de Kylian Mbappé i de Fede Valverde. Carlos Augusto, el carriler de l'Inter de Milà, el tram final va retallar distàncies pel conjunt de Milà. Però si el Madrid va guanyar va ser en gran part un altre cop, és l'enèsima, gràcies a les aturades de Thibaut Courtois.
1: Y ha sido un partido complicado donde hemos aprovechado los errores suyos y ellos no han podido meter gol hasta muy tarde. Yo creo que nosotros tuvimos que cerrar el partido antes y eso nos ha costado, que hemos sufrido al final. A veces nos faltó un poco de control cuando hemos visto que no se puede tener una ocasión clara, pues mejor ahí volver para atrás, tener un poco de posesión y un poco de calma, porque claro, perdimos el balón y otra vez para atrás. Yo creo que ahí el partido estuvo demasiado loco al final de la segunda parte y bueno, yo creo que es una cosa a mejorar.
0: Autocrítica per part dels jugadors del Madrid i el capità dels italians, el davanter argentí Lautaro Martínez, opinava que van mereixer molt més.
2: Fuimos hacia adelante, continuamos con nuestra idea, con lo que hemos preparado y creo que no merecíamos perder este partido por lo que demostramos, por lo que hicimos. Enfrentamos a un grandísimo rival, pero hoy demostramos hoy hicimos mucho más que Real Madrid en este partido.
0: Els blancs, per tant, sumen els primers 3 punts a la fase de Lliga, igual que el Betis, que va superar per 2-3 el Lille a domicili amb un doblet del central català Marc Bartra. Era el seu primer doblet de la seva carrera.
3: Sin duda, una de las noches más bonitas de mi carrera, por cómo ha sido, por hacer historia con el Betis de volver a jugar la Champions, de la remontada, de cómo se ha dado, de los dos goles. Creo que bueno, estoy muy, muy feliz por el equipo, por la felicidad de los béticos, por mis hijos, por mí. Una noche que no la voy a olvidar.
0: Tornava a la Champions 20 anys després el Betis en aquest partit a Lille i una diana de l'irlandès Troy Parrott va ser l'autor del definitiu 2-3. D'altra banda, el Villarreal va caure 3-2 davant el Borussia Dortmund. El Manchester City va superar el Porto per 0-2. Erling Haaland,
4: home,
0: et sorprèn.
4: Ara som fans.
0: Sí, exacte. Bueno, i ara el canvi de look et sembla bé o no?
4: És que per mi Haaland era com el van veure al Mundial.
0: Clar,
4: amb
0: el
4: cabell llarg, la cua...
0: Has vist els vídeos que va penjar ella a Instagram?
4: No,
0: bueno, és que era la melena que tenia, era,
4: clar,
0: era una autèntica barbaritat.
4: Sí, sí.
0: Doncs si t'afaneixes una mica a l'Instagram de Haaland, està, el procés està allà ben explicat. L'Aston Villa d'Unai Emery es va imposar per 2-3 al Bruges i l'AEK d'Atenes va vèncer 1-0 al LASK.
4: Vinga, obrim ara plana poliesportiva parlant de bàsquet perquè avui arrenca la Lliga Catalana.
0: És un torneig de pretemporada, però que significa el primer títol del curs i al qual li donen molt valor els 6 equips que hi participen. Enguany es disputa altra Copa Tarragona i el primer duel el jugaran l'Ilerna Lleida i la 6a Joventut de Badalona, que encetaran el grup 2 a 6:45 de la tarda. El base dels verd i negre, Ricky Rubio.
5: Amb ambició i amb ganes de veure com les peces encaixen unes amb altres. Tenim ganes, hem canviat una mica l'estil, tenim més tir de 3, podem jugar una mica inclús més físics en algun moment i això farà que el nostre joc doncs, pugui ser una mica més ràpid i amb més punts, no?
0: I més tard, el Morabanc Andorra i el Kitchener es Manresa jugaran el duel de la primera jornada del grup 1 a les 9 de la nit.
4: I dos últims apunts de tenis i handbol.
0: En tenis, Carlos Alcaraz acaba de caure als quarts de final de l'Open dels Estats Units davant el local Ben Shelton per 3-16-2 en un partit espectacular, acabant amb un super tie-break. Aquest últim gran slam de la temporada era la reaparició del tenista Múrcia, que no jugava un torneig des del Godó a Barcelona al mes d'abril. I en handbol, el Barça arrenca avui la disputa de la Lliga de Campions. Enfrontarà l'Skanderborg danès al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre, tot just després de renovar ahir el seu entrenador, el malagueny Carlos Ortega, fins l'any 2031.
4: Víctor, Llucia, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé. Fins demà.
6: A Onda Cero, la ciutat. Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
7: Aquest setembre milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
4: I ara ens volem fer ressò d'un avenç que demostra la contínua evolució de la ciència i la importància de la recerca per la nostra

0: concretes que la gent del món de l'ornitologia o els aficionats als ocells i a la natura doncs saben que hi ha aquesta trobada quasi ja indispensable.
1: Ja reserven, eh?
0: Ja reserven, cada cop tenim això, tenim la sensació de que la gent ja anticipa al màxim, tenim moltes de les activitats que s'han de fer amb reserva anticipada i es pot comprar, diguéssim, totes aquestes entrades, gairebé un 20% més que l'any passat ja estan venudes, ja estan cobertes moltes, perquè això, ja doncs la gent ja ho té a l'imaginari de que a finals de setembre tenim el Delta Birding Festival i és el moment de fer una baixada al Delta, que sempre és molt agradable.
1: Sempre s'agraeix. Enguany el festival porta per lema Milers d'ales, un sol punt de trobada. Més enllà de l'observació d'ocells, quin és el missatge que vol transmetre la Fundació Catalunya a la Pedrera?
0: Bueno, aquest missatge de diversitat, no? El món dels ocells és molt divers i això doncs permet doncs que tant les persones que es volen introduir i que no tenen ni idea, doncs també estan benvinguts, i tots els diferents graus, diguéssim, d'aproximació que puguis tenir, des dels professionals, els més aficionats, els que els agrada més la fotografia que l'observació, els que tenen, per exemple, doncs, interès per les gravacions dels cants i dels sons. Hi ha tot un ventall molt ampli que ens portaria des de l'expressió artística fins a això, doncs, a coses ja molt erudites, podríem dir, o que tenen a veure, doncs, no sé, també amb altres projectes, no només d'ocells, sinó de la conservació de la natura i del patrimoni natural arreu de Catalunya, el Mediterrani, Europa, no?
1: Abans ens deies que venen experts de tot el món. Uh-huh. Entenc, doncs, que és que al Delta hi ha espècies que no es poden observar d'altres zones.
0: Sí, bueno, molts
1: pregunta
0: venen
1: dins de la meva desconeixença total.
0: El Delta, de fet, és una de les, avui en dia, és un dels destins més importants a Europa per la diversitat d'ocells. Es poden observar més de 300 espècies d'ocells, i això, doncs, diguem, ja li dona molta rellevància, però a més és que si fas una ruta des dels Pirineus fins al Delta, que és el que es promou aquest any, doncs l'exposició permanent que hi haurà per tots els visitants és això, aquesta ruta que s'està promovent com un dels itineraris ornitològics de més interès a tota Europa. No? En pocs quilòmetres pots veure ocells d'alta muntanya fins als ocells de mar, no? I això, doncs, en pocs llocs a Europa es pot trobar aquesta, en poc temps, en pocs quilòmetres, tota aquesta concentració. I, per tant, doncs, això fa que sigui molt atractiu, però també ens ve gent simplement per explicar-nos aventures o projectes que tenen, això, s'estan fent, doncs, a l'Himàlaia, o tenim, per exemple, aquest any, un fotògraf del National Geographic, no? que és el Ditriman Mukherjee, que és un hindú, que està fent fotografies, doncs, això, de les panteres de les neus i de faisans aquests de l'Himàlaia. Tenim també, doncs, l'Àlex Barryman, que és un especialista dels ocells perduts. Perduts vol dir que estan a punt de considerar-se extingits, però encara no ho sabem segur. I, per tant, com que encara no ho sabem segur, s'estan organitzant expedicions als llocs on encara pot ser que encara quedi alguna espècie, i s'estan retrobant. Algunes d'aquestes s'han retrobat, per tant, se salven, per dir-ho així, de l'extinció. No? En fi, hi ha, com veus, moltes coses, doncs, a conèixer. També parlarem, doncs, per exemple, en aquest cas, hi haurà una taula rodona i una pel·lícula sobre la foca del Mediterrani, el vell marí, que és un tema, doncs, que també una mica, doncs, així, fins i tot polèmic, no?, que ha saltat recentment, perquè el govern català ha decidit que vol iniciar la reintroducció de la foca al Cap de Creus, per exemple, no? Per tant, doncs, bueno, són temes, doncs, que van més enllà simplement de l'estudi dels ocells, i també, doncs, això, recordar que aquest és un festival obert a tothom, a les famílies, a la gent que es vol iniciar, que vol començar i, bueno, sap on fer-ho, o potser no ha tingut ocasió, doncs aquí trobarà això, doncs tot aquest ventall d'opcions, de com començar a observar els ocells, com observar-los, com fotografiar-los, com poder reconèixer, i que entengui que els ocells són com una mena d'ambaixadors de la natura, no?

0: És potser, si anem a mirar animals, el més probable és que veiem més ocells que una altra cosa, no? Que mamífers, que rèptils, fins i tot insectes. I per tant, doncs, és el que ens fan, tenen aquesta capacitat de fer com d'ambaixadors de la natura, i per tant ens estan explicant moltes coses, no? I a part que sempre són ocells, en molts casos vistosos, que tenim aquí a Catalunya, doncs, alguns que són molt atractius, no? Com els flamencs que veiem constantment durant el festival, perquè ens van passant pel cap amunt i avall, no?
1: A més, els beneficis de la venda d'entrades es destinaran a un projecte molt interessant, explica'ns.
0: Sí, això és una de les característiques d'aquest festival, i és que els beneficis, que no són grans beneficis, però els pocs beneficis que gestionem es destinen a un projecte que enguany és un projecte de conservació dels ocells de secà, els ocells que viuen en les zones més àrides, en aquest cas de l'Alt Camp, aquí a Tarragona, que hi ha doncs unes petites poblacions de, per exemple, el gaig blau, que és un ocell africà molt bonic, molt acolorit, amb uns colors blaus turqueses molt espectaculars, i que encara queden allà alguns exemplars, i es reforçaran les seves poblacions amb caixes nius, amb millores en l'hàbitat i accions de conservació d'aquest espai que, bueno, que encara, diguéssim, està, per dir-ho així, en bon estat de conservació i que esperem que duri molts anys.
1: Miquel, recordem les dates per tothom que hi vulgui participar.
0: Sí, són el divendres 18, el dissabte 19 i el diumenge 20 de setembre.
1: Doncs ja sabeu, del 18 al 19 al 20 de setembre, del 18 al 20 de setembre teniu una cita al Delta Birding Festival. Tothom hi és convidat, eh? Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, com sempre, un plaer que ens expliquis.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero, la ciutat.
1: I marxem ara fins a Tarragona i Lleida per saber què ens tenen preparats el Pablo Algaraz i la Núria Mora. Nois, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, hola, bon dia.
1: Pablo, a veure, comencem per tu avui.
3: Doncs mira, arrencarem amb un congrés internacional que té lloc a Tarragona fins demà dijous, on hi ha més de 600 especialistes presentant els darrers avenços en bioquímica i biologia molecular. I parlarem amb l'Aina Lluc, que és investigadora del Centre de Biologia Tumoral i Immunologia de la Universitat de Marburg, a Alemanya, per veure com influeixen les cèl·lules del greix en el càncer.
1: Oh, molt interessant aquest tema, eh? Estarem molt pendents. I a Lleida, Núria, què ens tens preparats?
4: Doncs a Lleida mirem el cap de setmana i amb una versió molt més lúdica tenim la segona edició de la MangaCon, aquesta convenció sobre manga, anime, videojocs i la cultura otaku japonesa que està arribant per tot arreu i que es celebra a Fira de Lleida. Ens ho explicarà el seu director, l'Ivan Carrasco.
1: Núria, m'encanta que miris el cap de setmana ja el dimecres.
4: I tant, és que a més com que divendres és festa, has d'aprofitar, ho has de fer una miqueteta abans. Sí, sí.
1: Totalment. Doncs nois, molt interessant els programes, els continguts que teniu avui a la ciutat de Tarragona i a Lleida. Pablo, Núria, ens escoltem demà. Que vagi molt bé
4: demà
1: el programa.
4: Demà hi tornem.
3: Fins demà.
1: Temps ara pel butlletí de la una. Nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat. Molts més continguts, i recordeu aquesta pregunta si coneixeu algun personatge que s'assembli una mica al Gran Vázquez, del que ara ens parlarà de seguida l'Eugeni Osaka. Notes de veu al 676-76-0908. Temps ara per la informació. Nosaltres tornem de seguida. Fins ara.

0: Passen 6 minuts de la 1 del migdia, comencem una nova ciutat. Ho fem avui aquest dimecres, aquest 9 de setembre de 2026. Estem a les portes del pont de la Diada i es presenten amb molt bones perspectives turístiques. Els allotjaments de Ponent, de l'Alt Pirineu i l'Aran preveuen superar el 80% d'ocupació per aquest pont de la Diada, unes reserves que permetran allargar els bons resultats que hi ha hagut aquest estiu, aquest mes d'agost. On es concentra més demanda i quin balanç és per al sector, ho descobrirem en uns instants aquí a la ciutat. També ens preparem per entrar en un univers on el protagonisme el tenen el manga, la cultura otaku, l'anime, els videojocs. Estem parlant de la MangaCon, que torna aquest cap de setmana a Fira de Lleida per segon any, després de trencar totes les expectatives que hi havia en la primera edició que es va celebrar l'any passat. Què hi trobarem? Per què aquesta cultura otaku, aquesta cultura japonesa, continua guanyant adeptes. En parlarem amb el seu director, Ivan Carrasco. I encara ens farem una altra pregunta més avui aquí a la ciutat. Què passa quan arribem als 40 anys? Hem de canviar la nostra manera de vestir? O precisament és quan també arriba el moment de sentir-nos més lliures, més desacomplexats que mai? Doncs en parlarem amb l'estilista i assessora d'imatge Jessica Cedeño, que ens torna a acompanyar aquesta temporada especialitzada en aquest target, podríem dir, en dones majoritàriament majors de 40 anys, i ens donarà consell per brillar a partir d'aquesta edat sense deixar de perdre l'essència, sense deixar de ser nosaltres mateixos. En el tram final tornarem a obrir els llibres perquè comença un nou curs al Club de Lectura Saudade de Lleida. I això què vol dir? Doncs que torna a començar un altre curs radiofònic on la literatura serà protagonista, però no només amb els autors i les autores que al llarg de la temporada ens acompanyaran, sinó amb els lectors i amb les lectores. Amb l'Esther Riba, dinamitzadora del Club de Lectura Saudade, descobrirem les lectures que ha preparat per a aquest nou curs al club, algunes de les quals les comentarem aquí al llarg d'aquesta temporada, altres seran lectures que les membres del Club Saudade han escollit perquè, pel motiu que sigui, els han sorprès o els han colpit. De moment, aquesta temporada, la idea del Club de Lectura Saudade és viatjar molt, perquè és el fil conductor de les diferents lectures que hi haurà, i començarem fent la maleta per viatjar fins a Sicília en principi mig fi de l'escriptora mexicana Valeria Luiselli, que a més és una lectura que l'Esther ens va recomanar abans de marxar de vacances, i ho va fer amb vista perquè sabia que era la primera lectura del club d'aquest mes de setembre i de la que ens parlarem avui en la recta final del programa. Una ciutat plena de plans i d'històries per descobrir que tenim fins al punt de les 2 de la tarda, però abans, com sempre, informació de serveis.
1: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
0: Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, amb Noelia García, amb aquesta última hora meteorològica. Veurem si realment comencem a acomiadar-nos de la calor o no. Noelia, què tal? Bona tarda.
2: Dimecres baixen notablement les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 19 graus a Viella, 25 a la Seu d'Urgell, 27 graus a Tàrrega, 28 a Balaguer i 31 graus a Lleida. Durant aquesta tarda, cel ennuvolat. Al Pirineu s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Durant una hora es poden acumular 20 litres per metre quadrat. A la resta del territori també possibles ruixats, però de forma més feble. Demà dijous tornarem a tenir un temps estable i predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran lleugerament les temperatures, màximes de 30 graus a la Seu d'Urgell, 29 a Lleida i a Balaguer, 27 graus a Tàrrega i 24 a Viella. Bufarà vent fluix de ponent. Les temperatures mínimes seran de 14 graus a la capital, 12 a Tàrrega i 3 graus a Viella. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia, pel que fa a la situació del trànsit. Hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Passen gairebé 11 minuts del punt de la 1 del migdia i comencem parlant de l'ocupació turística al

0: allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran i a les comarques de Ponent, que es preveu que per aquest pont de la Diada superi el 80%, segons les estimacions que a hores d'ara està fent el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. En concret, l'ocupació serà superior de divendres a diumenge, quan les cases de turisme rural i bungalows assoliran el 80% de l'ocupació, segons ha explicat el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano.
1: Bones previsions per aquest pont de la Diada a la demarcació de Lleida, tant al Pirineu com a la Plana. S'espera una ocupació mitjana, sobretot les nits de divendres i dissabte, al voltant del 80% a tota la demarcació.
0: Pel que fa als hotels, les reserves es concentren a la zona del Pirineu, on assoliran el 90%, mentre que a Ponent l'ocupació serà del 40%. Al seu torn, Acampada tindrà registres inferiors, preveu comptar amb un 30% d'ocupació, això també sempre marcat per les condicions climatològiques. Des del Patronat afirmen que l'alt nombre de reserves, el que està permetent durant aquests primers dies de setembre, és allargar els bons resultats que s'han consolidat durant aquest estiu i sobretot també durant aquest mes d'agost.
1: Això refrenda una mica més el bon estiu que hem tingut, la línia que se va creixent el turisme a la nostra demarcació, sobretot a la Plana, i demostra una vegada més que el turisme cada vegada té una importància més important a la indústria i a l'economia lleidatana.
0: A més de les reserves d'allotjament, Serrano també ha destacat el volum elevat de reserves que registren les empreses de turisme actiu que es troben a la recta final de la temporada, que acabarà a mitjans del mes d'octubre. Això serà aquest proper cap de setmana amb aquestes previsions davant del pont. El que fem ara és un salt, ens n'anem a l'últim cap de setmana de setembre, i és que Lleida ja té programa per a les festes de la tardor del 25 al 29 de setembre, un programa que s'ha presentat avui aquest matí i que compta amb més d'un centenar d'activitats, amb la cultura popular, la música i el foc com algun dels elements principals protagonistes, una programació que incorpora aquest any també un nou escenari per ampliar l'oferta musical i festiva. Durant aquests 5 dies, del 25 al 29 de setembre, els carrers i les places de la ciutat de Lleida s'ompliran de propostes pensades per a tots els públics, per a totes les edats. Hi ha el pes important de les tradicions locals, però també l'aposta per la música, pels espectacles i per les activitats familiars. I un dels moments especials que s'han destacat, doncs, serà el dissabte, dia 26, amb la Nit de Foc, que enguany estrena escenari i que tornarà a reunir les colles de diables i el bestiari festiu. La 30a Gran Nit de Foc serà un dels plats forts d'aquesta programació. La cultura popular també tindrà un protagonisme especial aquest any, amb novetats com la Trobada Nacional Infantil del Vall de Bastons, una proposta que centra en la transmissió de les tradicions a les noves generacions i que connecta més amb el protagonisme que té el Vall de Bastons en la imatge d'aquesta edició. També, doncs, la Diada Castellera, el tradicional pregó, que aquest any anirà a càrrec de la soprano lleidatana Montserrat Seró. Una programació que incorpora igualment, doncs, el seguici de tardor amb elements de la cultura popular com els diables, com l'àliga i la moixiganga, i la música, evidentment, que també, doncs, serà un altre dels eixos de les festes de la tardor, concerts, actuacions en diferents espais de la ciutat, amb aquest nou escenari també que permetrà ampliar aquesta oferta i diversificar els punts de concentració de públic durant les jornades festives, amb activitats familiars, activitats infantils que tindran, doncs, el seu pes, de manera que les festes de la tardor, doncs, busquen mantenir aquest caràcter transversal i convertir la ciutat per Sant Miquel en un gran espai de trobada i de celebració. Això serà l'últim cap de setmana d'aquest mes de setembre per donar la benvinguda a la tardor. En parlarem també durant les properes setmanes, però abans també, doncs, a la ciutat que tenim avui amb tots els continguts, amb Fira de Lleida, amb aquesta segona edició de la Manga Con, també, doncs, amb l'espai de moda i tendències amb la Jessica Cedeño i les lectures que ens arriben de la mà de l'Ester Riba i del Club de Lectura Saudade, avui amb Valeria Luiselli. Una petita pausa i ens hi posem.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions aquí a Punès.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
5: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis.

0: El trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
1: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
2: Vaja, jo crec que Flick sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com ha jugat tot el Mundial quan venia tocat el genoll i ara doncs, no estan disponibles.
3: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya.
4: Sí,
3: Són 6-7 años en el Barça. Es verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
4: Ah, pero indiscutible tampoco lo ha sido.
3: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça. Y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'actualitat, les històries i la vida a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran. Això és La Ciutat, amb Núria Mora. L'entrevista del dia.
5: Torna a Lleida la MangaCon i ho fem després de l'èxit aclaparador de la primera edició de l'any passat. Aquest cap de setmana, amb 12 i 13 de setembre, el pavelló 4 de Fira de Lleida es convertirà durant 2 dies en punt de trobada per als amants del manga, de l'anime, dels videojocs, del cosplay i de la cultura japonesa. En parlem amb Ivan Carrasco, responsable de continguts director de la MangaCon Lleida. Què tal, Ivan? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia, com anem?
5: Doncs molt bé, a punt de conèixer com es presenta aquest any després de l'èxit de l'any passat. Recordo que parlàvem fa tot just un any d'aquesta primera edició, també una mica doncs, d'unes bones expectatives, però d'aquella incògnita de saber com respondria la gent, i la resposta aquí a Lleida va ser espectacular, superant les 4.000 persones que va suposar aquesta estrena de la MangaCon a Lleida.
6: La veritat és que vam flipant colors, resumint-ho ràpid, perquè, a veure, nosaltres sempre esperem pues, això, que vingui gent i que s'ho passi bé i tot això, però la resposta que va tenir a Lleida és que no ens hem trobat mai a cap ciutat de les que hem estat o de les que estem, perquè veritablement va ser, bueno, des de primera hora del matí que vam obrir fins a gairebé el migdia sense parar de venir gent. Després del migdia també va començar a venir gent. I la veritat és que ens vam quedar atònits.
5: I després d'aquell primer èxit, doncs tornar a Lleida ja era una aposta segura, no?, en aquesta segona edició, i esperem que amb més continuïtat també.
6: Sí, home, ho esperem. La veritat és que sí, que vam quedar molt contents de la rebuda que vam tenir l'any passat, i va quedar molt clar que a Lleida hi ha molt de friqui suelto i que teníem que estar-hi sí o sí.
5: Partint de l'experiència de l'any passat, com s'està plantejant aquesta segona edició, que imagino doncs, que ja avui dimecres, doncs, amb tots els preparatius en marxa, no, el pavelló?
6: Sí, la veritat és que vam començar ahir. Nosaltres som de Girona i ja vam començar ahir a portar coses al pavelló. I aquest matí, estem des de les 9 del matí, bueno, perdó, des de les 8 del matí, ja pues, posant escenaris, posant taules, agafant mides de tot. I estem, com aquell que diu, coll avall.
5: I l'objectiu és superar els 4.000 visitants, o quines previsions teniu, o fins a quin punt doncs, creieu que respondrà aquest any la gent de Lleida, dels voltants de Lleida, que evidentment doncs, l'any passat van respondre, però que aquest any potser també han fet una mica de boca a orella.
6: Home, esperem que sigui així, perquè a veure, després de l'any passat, que la gent creiem que es va quedar amb un bon gust de boca, pues a veure, es nota en tots els anuncis que fem i les entrades i tota la història. La veritat és que es nota que hi ha ganes de que repetíssim.
5: Clar, perquè les entrades ja es poden comprar també online, sí. I això suposo que és un bon indicador de veure quina és la resposta que ja hi ha a hores d'ara.
6: Sí, la veritat és que sí, no es poden queixar de com estan anant la venda d'entrades. Però bueno, és el de sempre. És que nosaltres tampoc és algo que ens preocupa del tot. Jo, mentre la gent vingui i se quedi contenta, em preocupa això més que no la venda d'entrades.
5: Mm-hmm. Què trobarà la gent que s'hi apropi? Algú que, per exemple, no sigui especialment aficionat, però que vulgui apropar-se, que vulgui descobrir aquest món en què hi ha un programa molt ampli, perquè parlem de manga, parlem d'anime, però també de videojocs, de gaming, de retrogaming, de jocs de taula. Què és el que hi trobarà? A algú que no sap exactament a què ve?
6: Pues la definició és un cap de setmana sencer de cultura otaku, és a dir, els otaku són els seguidors del manga i l'anime,
5: sí.
6: I tota la cultura més o menys així japonesa, com diríem, dels últims anys, per no dir moderna. Llavors, pues podem trobar tot, podem trobar des de grups de ball de J-pop a grups de ball de K-pop, cantants, de sèries animades, d'animes, cantants de K-pop, exhibició d'art marcials, jocs de taula,
5: sí.
6: Concursos, bueno, és que hi ha tanta cosa. Des que comença l'esdeveniment a les 10 fins que acaba a les 8,
5: sí.
6: L'escenari és un no parar, ¿vale? Només es fa una hora al migdia per descansar una miqueta el pobre tècnic, i després és tot el dia sense parar de fer coses, xerrades, jocs, concursos, cajuts, actuacions i de tot. Llavors es podran trobar pues, una sèrie d'artistes, gràfics, botigues, artesans, estants d'escoles de K-pop, estants d'associacions de jocs de taula i de Warhammer i tot això. És que són tantíssimes coses que tindria que quasi gairebé un dia sencer per explicar-ho tot.
5: I el cosplay, que continua tenint un pes molt important, és un dels grans atractius també, no? Que hi ha sempre en aquest tipus de convencions i d'esdeveniments. Aquest any també teniu cosplayers, teniu creadors de contingut amb milers de seguidors, és a dir, tothom que estigui una mica posat al tema reconeixerà qui són aquests creadors, aquests cosplayers. Fins a quin punt també, doncs això, les xarxes socials han transformat la manera de viure i de conèixer aquesta cultura i també de fer créixer aquest tipus d'esdeveniments, no? Que el fet de portar doncs, aquests noms també desperta molt interès entre els seguidors que els volen veure més enllà de la pantalla.
6: És que avui en dia les xarxes socials ho són tot, encara que poder no ens agradi gaire o sí que ens agradi, però les xarxes socials són tot. És a dir, nosaltres, per exemple, els creadors de continguts que portem són gent que tenen milers i milers de seguidors,
5: sí.
6: Gent que sabem que hi ha molta gent que els està esperant, per exemple, aquí a Lleida, o, per exemple, cosplayers que també tenen molts seguidors, són coneguts internacionalment, i també la gent doncs, els agrada moltíssim conèixer-los i, bueno, el que sempre segueixen per internet, doncs ara ho tindran cara a cara, es podran conèixer, podran fer-se fotos, podran parlar amb ells, i això la gent, la veritat, és que ho agraeix molt.
5: Clar, tenim les xarxes socials, però després també tenim l'altra vessant, no? Aquesta zona de retrogaming, o per exemple, si diem Dragon Ball, Bola de Drac, doncs això despertarà segurament molta, molta nostàlgia. Què és el que heu preparat per a aquests amants més nostàlgics, també?
6: Clar, per exemple, el bo que tenim nosaltres és que bueno, els que ja tenim certa edat, per nosaltres Bola de Drac, Harare, Mazinger Z i tots aquests animes, per nosaltres quan érem petits eren dibuixets i ja està, però clar, amb el temps s'ha anat creant una cultura dins d'aquest món que veritablement el bo que tenim és que poden venir gent que tinguin 40 o 50 anys com poden venir nanos que tinguin 16 o més joves. Llavors, per exemple, doncs tindrem una presentació d'un llibre que es diu El legado de Dragon Ball,
5: sí.
6: Que ens ho porten Saix i Senrons, que són uns poder els youtubers més importants de Bola de Drac del país. També tindrem una zona de gaming i retrogaming. Sobretot el retrogaming és algo que és espectacular perquè és poder jugar pues, a consoles que igual tenen 30 o 40 anys. És a dir, veus a pares amb els seus fills

0: jugant i ensenyant-li com jugaven quan ells eren petits.
1: Clar, no, que els videojocs no és una cosa d'ara només.
0: No, no, no, clar que no, clar que no. Els que tenim una edat vam començar amb uns videojocs més bàsics i més d'això, tot això ho podrà viure la gent, podrà viure des de la Master System a la Mega Drive, a la Neo, a tot, o la Super Nintendo, tot el que quan érem més petits podíem jugar nosaltres. Clar, ara hi ha la Play 5 i tota la història que ho té la gent molt de per mà, però abans, com es jugava abans, era una mica més complicat que no pas ara.
1: Parlaves de Dragon Ball i deies doncs, aquests dibuixets, no?, que ens van arribar a nosaltres i que a més ens van arribar en català, precisament, també es dona en aquesta segona edició de la manga con un protagonisme especial al doblatge en català, no?, aquesta possibilitat doncs, que aquest tipus de continguts l'hem pogut consumir la nostra llengua.
0: Sí, la veritat és que sí, tenim una gran sort diferenciat amb la resta de comunitats, que vam tenir tot els primers contactes que vam tenir amb el món anime aquí a Catalunya, vam tenir la gran sort que estiguessin doblats al català. Llavors aquí tenim una escola molt, molt gran d'actors, d'actors i actrius d'anime en català i de sèries i de pel·lícules, i això, clar, ho tenim que aprofitar perquè són veus que super reconeixibles i que es mereixen tot el respecte del món, perquè veritablement si no hagués sigut per ells, sense les veus mítiques de tota la vida, poder les sèries no haguessin tingut tant d'èxit com van tenir.
1: I al costat de tota aquesta programació que ens estaves explicant, doncs també hi haurà espai per artistes, per artesans, per associacions, per comerços locals, no?, buscant també una mica aquesta connexió més de proximitat i també doncs amb una vessant més solidària, no?, aportant doncs aquesta solidaritat al costat de l'entreteniment.
0: Sí, a veure, nosaltres, per començar, és que som una associació sense ànim de lucre, que, a veure, el nostre objectiu és intentar apropar a la gent pues, tot el que sigui que tingui a veure amb la ciència-ficció, la fantasia, l'anime, el manga i els videojocs. Llavors, clar, venim d'associacions benèfiques i per nosaltres és superimportant que en els nostres esdeveniments sempre hi hagi un racó per aquestes associacions. Llavors, per donar-se'n a conèixer, per posar nosaltres un granet a sorra.
1: I aquest any una festa, no?, a la UAT, dissabte a la nit.
0: Sí, dissabte a la nit, els compis de Supernovas, que és un podcast d'aquí, de Lleida, que, bueno, encarregat de la sèrie One Piece, han fet una festa que amb les entrades ensenyant la nostra pulsera, tenen un descompte en l'entrada. L'any passat ho van fer també i va ser un èxit brutal. Veritablement va ser, bueno, moltíssima gent a la sala i els de la sala van quedar super al·lucinant perquè no es pensaven que aquest dibuixet...
1: Que pogués arrossegar tanta gent, no?
0: Sí.
1: Doncs a cap de setmana complert el que tenim per endavant, 12 i 13 de setembre, al pavelló 4 de Fira de Lleida, amb manga, amb anime, amb videojocs, amb retrogaming, amb totes aquestes activitats i moltes més que podreu trobar, i amb aquesta festa doncs, també per gaudir. Ivan, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i fins la propera.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Seguim fent ràdio de proximitat. Seguim a la ciutat a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
3: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
4: Aquest setembre a Solglas t'ajudem a renovar la teva llar. Canvia les teves finestres i estrena casa. Més llum, millor disseny i més confort. Solglas, Ton Cirera 2, 973 26 77 00 o a solglas.es.
5: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: Naya, i veure la teva criatura.

0: lectureta. Fa il·lusió, oi que bé, l'obra de final de curs o l'especial que hagin fet del que sigui, fa molta il·lusió. Però veure els amiguets i les amiguetes de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar, les coses com són, Marta. Llavors què passa? Que havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira. És a dir, que en lloc de...
1: Cadires calentes.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors fas un grup de WhatsApp amb els altres pares. Escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Moda i tendències.
3: Seguim endavant i ho fem ara durant aquests minuts per tornar a obrir una secció aquesta temporada que ja ens acompanya des de fa uns quants anys amb l'espai que tenim de moda, de tendències, d'estil, de bellesa amb la Jessica Cedeño. Ella és estilista, és assessora d'imatge i també doncs, des de fa uns anys especialitzada en treure el màxim partit en la imatge de les dones a partir doncs, dels 40 anys, una edat que a vegades implica també molts canvis. Què tal, Jessica? Com estem?
4: Molt bé, ja estem de tornada, no?
3: Ja estem de tornada, ja estem aquí al mes de setembre, nova temporada, nous inicis, una vegada més, que després de l'estiu doncs, sempre va bé recuperar una mica de rutina, malgrat que aquests primers dies encara estem allò enyorant, una mica, l'estiu, no la calor.
4: Ai, sí, la calor no l'enyorem, que encara està aquí.
3: Sí, sí,
4: però bueno, sí que és veritat que és el mes en què sembla que tothom es posa les piles, no?
3: Sí.
4: Que és com un començament, és el tornar al gimnàs, és el començar una dieta, que si organitzes la casa, que si canvies l'armari,
3: sí,
4: que ens apuntem a anglès, que si tenim nous hàbits, i no sé, jo aquest any tinc una proposta una mica diferent,
3: a veure.
4: I és que si aquest setembre, què et sembla si no comencem de zero, no? Perquè tinc la sensació que les dones portem tota la vida començant de zero.
3: Mm-hmm.
4: És com que després de l'estiu comencem de zero, després de tenir fills comencem de zero,
3: sí.
4: Després d'una ruptura comencem de zero. Quan complim 40, no? Que a mi m'agrada molt aquesta, estic molt especialitzada en dones a partir dels 40 anys, no? Que és com que sembla que ens hem de reinventar. I jo cada cop crec més que no, crec que potser no ens cal començar de zero, o sigui, potser necessitem començar des de tot allò que ja som,
3: clar.
4: Perquè ara la vida, en aquest moment de vida, ja sabem moltes coses. Mira, sabem què és el que ens agrada,
3: sí.
4: El que no volem, quines persones ens fan bé i quines ens deixen agotades, no? Que moltes vegades quedes amb algú i dius, estic cansadíssima, quina roba ens posem una vegada i quina roba porta més de 3 anys a l'armari i està esperant una ocasió especial.
3: Una oportunitat que no acaba d'arribar mai, potser.
4: Amb l'etiqueta, exacte, i no arriba mai, no? Sabem fins i tot quina versió de nosaltres mateixes ja no volem continuar interpretant. Perquè moltes vegades ens diuen, què tal, com estàs, bé, i potser no estem tan bé, no?
3: Yeah.
4: Llavors és, per què, si ja sabem tantes coses, hem de començar de zero ara al setembre, no? Hem d'intentar no intentar ser una altra persona, no? Perquè em vull veure més prima, em vull veure més jove, més productiva, més maca, vull ser més organitzada, més tot. I potser el veritable canvi no és afegir més coses, potser és treure'n algunes quantes.
3: Clar, seleccionar, prioritzar, també.
4: Exacte, prioritzar, seleccionar. Jo treballo amb imatge, molt bé, ja ho sabeu, i durant molts anys hem entès la imatge com una cosa super, super, super superficial, ¿vale? Quin color us afavoreix més? Quin tall de roba et queda millor? Quines peces has de portar? Quin maquillatge hem d'utilitzar? I sí, o sigui, tot això és super important. Però cada cop més tinc molt més clar que la imatge no comença a l'armari, comença en com estàs tu, en com t'estàs mirant tu, no? Que és el

0: que hem parlat abans de començar el programa.
1: Sí, hem fet la prèvia.
0: Perquè moltes vegades, no sé, igual a tu si t'ha passat algun cop, no? Et pots posar el vestit molt més espectacular del món, que t'ha costat una pasta i és xulíssim i tothom te diu que és impressionant, que ja pots portar aquest vestit, que si surts de casa pensant que estàs horrible, ¿vale? Portaràs aquesta sensació posada. O sigui, la gent i el vestit pot ser impressionant, però tu pots estar pensant, ostres, que estic horrible, i portaràs aquesta sensació. I també passa al contrari. Pots portar, una dona pot portar uns texans, una samarreta i poca cosa més, i entrar en una habitació i amb una seguretat que no es compra amb res,
1: sí.
0: Transmetre moltíssima llum, no? I això també és imatge, i això és presència, i això és el que a mi m'interessa cada cop més treballar, perquè al final complir-ne anys, 40, 50, 60, no hauria de significar començar una carrera contra el temps, no ens cal als 60 sembla que tinguis 30, i és que no ho hem de voler tampoc.
1: Clar, no és l'objectiu.
0: No és l'objectiu, necessitem sentir-nos bé sent qui som avui. I avui vull fer una petita confessió.
1: A veure.
0: Mira, jo també estic canviant, perquè tant tu com jo estem més o menys amb la mateixa edat. Estic replantejant-me coses, també estic preguntant-me què vull fer amb la meva vida, amb la meva feina, amb la meva imatge i amb aquesta nova etapa. I crec que aquí és precisament la gràcia, que no hem de tenir tot resolt per començar a moure's. De vegades simplement hem de tenir això ja no em representa i començar a escoltar-nos a nosaltres mateixes, què és el que vull, no? Vinga, va, i per això avui us vull proposar a tu i a tots els que ens escolten un petit exercici. És superfàcil, ¿vale? Ho podem fer ara mateix mentre estem escoltant la ràdio. I és pensar en tres coses que ja no volem endur-nos a aquest nou curs. I és, no estic parlant només de coses físiques, ¿vale? Pot ser una peça de roba, pot ser també una relació, una obligació, una manera de parlar, una cosa que tenim per costum, una culpa, una experiència, o aquesta necessitat constant de demostrar que podem amb tot, perquè moltes vegades les dones tenim aquesta necessitat, no? Vinga, va, pensem tres. No cal dir-les.
1: No, jo ara he de pensar, eh? Ara, sí, m'estàs aquí...
0: I després, si vols, pues les apuntes o el que tu vulguis. I
1: ara... Les cremem, fem un ritual.
0: No, no, però simplement tindre-les clares. Vale, i ara pensarem en tres coses més que sí que vols portar-les a aquest nou curs, no? Pot ser que sigui pues, més temps per a tu, cuidar-te més, vestir-te d'una manera determinada, viatjar, aprendre, riure més, dir que no, dir que sí.
1: És tan important, això.
0: Sí, moltes vegades costa, començar aquest projecte que fa anys que estàs per aquí tenint, o simplement estar tranquil·la, ¿vale?
1: Que també és un bon propòsit aquest, també és una cosa a tenir en compte.
0: Pues sí, així que venga, va, penseu les tres coses d'una manera, les tres coses d'una altra, perquè jo crec que hem de tindre una cosa molt clara. Si escolleixes això... Una cosa preciosa que passa a les dones, no?, és que quan comences a complir anys, comences a conèixer-te cada vegada més i deixes d'intentar agradar a tothom.
1: Yeah.
0: ¿Vale? Llavors, comences a agradar-te tu i des d'allí pues, canvia com te vesteixes, perquè ja no vesteixes el que potser li agrada a tothom o és el que has de portar.
1: Ja, ja, simplement... no el que s'espera de tu, sinó el que tu decideixes.
0: I t'agrada sentir-te còmoda i bueno... jo crec que ara de cara al setembre, o sigui, aquest setembre hauríem de començar primerament per això, què et sembla?
1: Doncs em sembla molt bé, a més molt interessant també el que deies, guanyar aquesta seguretat, que és la que al cap i a la fi dona també el pas dels anys, no? De poder veure doncs, les coses potser amb perspectiva i de dir-les i d'expressar-les, de no tenir por de dir el que penses, no? De tenir aquesta seguretat de dir, bueno, això m'agrada, sí, però això no m'agrada i també ho puc dir.
0: És que al final setembre és com un gener, no? És sí. Com un inici de tot. Per mi quasi...
1: és més setembre que gener.
0: Per mi també. Llavors és com que tornem a les nostres rutines, als nostres horaris, als nostres armaris normals que hem passat un estiu, bueno, tornem a casa nostra de veritat, a la nostra feina, però podem tornar amb una mica més de consciència, no? Amb una mica menys d'exigència, amb una pregunta pues, que ens podem fer, que pot canviar moltes coses, com per exemple, això que estic fent, o estic fent perquè vull, o perquè se suposa que
1: és el que he de fer,
0: he de
1: no?
0: fer, sí. Saps? Bueno, pues jo crec que durant aquesta temporada hem de fer-nos aquestes preguntes i hem de parlar d'imatge, sí, no? Aquesta temporada, després de tants anys, parlant només d'imatge, sí que parlarem d'imatge, però vull parlar d'imatge, de bellesa, de moda, de benestar, de sí. cuidar-nos, de vestir-nos quan el nostre cos canvia, que això és molt important, perquè el nostre cos canvia.
1: Clar, no?
0: A les noietes de 20 quasi tot els hi queda bé,
1: clar.
0: Però clar, nosaltres també ens hem d'agradar i tot no ens queda bé.
1: Clar,
0: vale?
1: I has de fer com també el procés aquest d'assumir aquests
0: exacte,
1: canvis, no?
0: Exacte. Recuperar la nostra energia, perquè no sempre estem a full d'energia. Sentir-nos atractives, deixar de comparar-nos, tan important, no? Però jo crec que també molt més important de com tornar-nos és... pues bueno, tornar-nos a escollir-nos nosaltres, de dir, venga, va, me paro, perquè ens hem de parar de tant en tant, me paro i penso, què és el que m'agrada, què és el que no m'agrada, i com sóc jo realment, saps? Perquè, bueno, la vida va avançant i moltes vegades no tens temps de parar i de dir, bueno, i què és el que m'agrada? M'agrada realment el color roig perquè tal, o em queda bé, o això m'afavoreix, o què vull transmetre i m'agrada transmetre això, o, saps? Me poses unes cares avui, Núria.
1: No, perquè estic pensant en moltes coses, o sigui, estic pensant encara en els tres propòsits que no, els tres propòsits que sí, i totes aquestes preguntes que al final també quan és ara, no?, el moment aquest que dius, ostres, vens d'un estiu en què segurament doncs, has baixat molt el ritme, has trencat molt la rutina i segur que hi ha molta gent que ara mateix doncs, està pensant també, no?, sí, tinc una oportunitat de tornar a començar, però de quina manera vull tornar a començar, no? I llavors estàs aportant aquí reflexions que es van quedant aquí.
0: Sí, perquè al final la imatge integral, no, que és el que jo faig, no consisteix només doncs, a aconseguir que una dona sembli una altra persona, vale? Que moltes vegades molta gent es pensa això, no? Consisteix en que quan tu te miris al mirall diguis, aquesta sóc jo, realment.
1: Ja, que et reconeguis.
0: I m'agrado, m'agrado. Pues mira, porto uns texans i una samarreta blanca i m'encanto. Perquè estic segura de mi mateixa i no tothom porta uns texans i una samarreta blanca igual. Saps com vull dir-te? Li dones una mica d'estilillo, la teva seguretat al caminar...
1: Sí.
0: I sentir-te poderosa, no? I per sentir-te així, pues hem de treballar cosetes i hem de saber moltes coses i ens hem de prioritzar. Llavors és, bueno, pues poquet a poquet, ho farem durant tota la temporada, eh? I bueno, i ara comencem setembre, avui no volia parlar de tendències perquè segurament ja us les sabeu o perquè a les botigues ja comencem a veure coses, però sí que m'agradaria molt, doncs, això, no? Que cada persona pensi aquests tres propòsits per un costat, els tres per un altre, es prioritzi, pense què vull començar a fer aquest setembre, com me vull sentir, potser m'he de prioritzar jo una mica, vinga, va, comencem per aquí, a mi realment m'agrada, no sé, pensem, donem-li un torn, i al final és això, no cal començar de zero.
1: Com ja, sóc? Perquè tenim una bona base, ja.
0: Ostres!
1: Ens hem de creure.
0: Clar, tenim una bona base. I res, i al final, doncs res, tornem a les nostres rutines, tornem al nostre armari, i tot això forma part de nosaltres. Ho acceptem.
1: Ho acceptem i ho assumim i ho anirem aprenent també al llarg d'aquesta temporada. Molt bé, m'ha agradat això, avui ens has posat feina, deures. Comença l'escola, comença la rutina, comença el programa i comencen aquí també les reflexions que ens aniran acompanyant. Moltes gràcies, Jessica. Fins la propera.
0: Un plaer. Fins la propera.
2: La ciutat, a Onda Cero Lleida. L'espai per entendre què passa a Lleida, Pirineu i Aran, amb Núria Mora.
3: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a mueblesleganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
4: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat.

Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.

0: Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero. Tu radio.
1: Onda Cero Lleida. La teva radio. Veus Saudade.
2: Aquesta temporada tornem a obrir els micròfons al Club de Lectura Saudade, una secció en què els protagonistes, llibres a banda, doncs són els lectors, les lectores, la seva passió per compartir lectures, aquesta passió que des del Club de Lectura Saudade, doncs la temporada passada ens van transmetre els seus membres, les seves membres, que aquesta temporada doncs ens tornaran a acompanyar. Avui en concret parlem amb l'Esther Riba, fundadora, dinamitzadora del Club de Lectura Saudade, per posar en marxa doncs aquest nou curs també radiofònic de lectures. Què tal, Esther? Bon dia.
3: Hola, Núria, molt bé, encantada d'estar aquí una altra vegada.
2: Doncs nosaltres també encantats, encantadíssims de tornar-vos a tenir una temporada més amb un estiu que no sé si ja sent gaire lector.
3: Molt lector, jo crec que saudades o no, tothom ha hagut d'aprofitar, no?, aquelles hores de no treballar o de no rutines per llegir sense parar. Jo no he parat, això sí.
2: Doncs tampoc parareu durant aquest curs que comença aquest setembre i a més comença amb una lectura que ja ens les va recomanar al sí. Juliol, o sigui, ens vas donar aquí una mica la pista sí. Per si volíem agafar una mica de ritme de quin llibre, quina era la proposta que podríem llegir, perquè és la que dona inici a aquest nou curs que tenim per endavant.
3: Sí, era Principi mig fi, angle editorial, amb castellà Feltrinelli, i bueno, jo us el vaig avançar perquè vaig pensar així ja prenen nota.
2: Feina
3: i
2: feta.
3: Com que és una mica, és llarguet, no? Vaig dir així, tenen temps per arribar al setembre preparades.
2: A veure, explica'ns una mica com has configurat també, que després entrarem a parlar del llibre, a aquest curs que tenim per endavant, que teniu per endavant al Club de Lectura Saudade, i que jo recordo que ho hem parlat altres vegades, que dius, ostres, s'ha de mirar molt quines són les lectures, quins són també doncs, els gustos que al final ja coneixes, la gent que forma part del club, doncs, què és el que li pot agradar, què és el que no li pot agradar, aquelles lectures que potser poden no sé, donar una mica més d'efecte sorpresa, i que al final també hi busques doncs, que hi hagi com una mena de fil conductor, no? O que tingui un sentit tot plegat.
3: Sí, el tema del fil conductor no fa gaire temps que l'instaurem, però sí que m'agrada perquè dona una mica així com a de vidilla, no? I és cert que crec que ja t'ho he comentat en alguna altra ocasió, el fet de que ara les meves lectures van diferents, no? Vaig llegint i penso, això és Saudade, no és Saudade, i llavors vas anotant a la llista de aquesta és possible Saudade, i després, depenent del tema que agafis o no, doncs t'encaixa o no i ja passa per a l'any següent, no? Ara sí. que ja tinc les del 27-28, són les que vaig descartar per aquest curs i les que vaig llegint ara, no? I després encaixaran o no. I aquest any doncs, la temàtica jo crec que podríem dir que són els viatges, estem viatgeres aquest curs.
2: Ah, doncs a mi m'encanta, eh? A més ara que acabem de tornar de vacances, és que qui més qui menys ens ha fet una escapadeta cap aquí o cap allà o ha sortit de la seva rutina, doncs tenir l'oportunitat de poder seguir viatjant a través dels llibres i de les lectures és fantàstic. Està sí. Enganxant? Ha agradat
3: sí, jo
2: al
3: crec,
2: club?
3: Jo crec que sí, a veure com anem més a més, no? Comencem amb el viatge a Sicília de la Valeria Luiselli, seguim després amb un viatge a Grècia també, intentarem a veure si pot venir l'autora, el Miriam Cano, amb Metamorfosi, després ens anem a Xile, amb Chilean Electric, passarem pel Brasil també, si no fos per les síl·labes del dissabte, a veure si podem tenir les editores a la llibreria també, I al Nadal ens posarem amb el Julio Verne, La volta al món en 80 dies, i així ja donarem el tom sencer i a veure com funciona. És el nostre mes de clàssic i ens posarem allà. Continuarem amb una obra de teatre i repetirem perquè ens va agradar l'experiència i també podrem veure l'obra, espero, Leonora, d'Alberto Conejero, que ara s'està sonant molt per la bola negra, no?
2: Sí.
3: Doncs també a veure si aconseguim també tenir-lo per aquí a propet. Viatjarem una mica amb Emily Dickinson i la poesia i farem els seus herbaris. I després ja farem un trio italià perquè tenia ganes d'acabar així una mica com vam començar, no? Mm-hmm. I fer la...

0: Verónica Raimo, una autora jove, que espero que els agradi descobrir. Després la Natalia Ginzburg i el Cesare Pavese, que són clàssics italians, no?, per mi. I llavors el viatge seria una mica... Ja hem vist que toquem una miqueta de tot.
1: Escolta, m'encanta, perquè a més jo amb Itàlia tinc com una devoció especial, vaig fer Erasmus i m'encanta aquest país, l'he visitat aquest estiu i d'allà vaig comprar el llibre perquè el vaig veure en una llibreria i dic, ostres, doncs vinga, som-hi aquí amb la Valeria Luiselli, amb aquesta novel·la i també doncs, amb aquest final de temporada, amb aquesta sí. triada d'escriptors i d'escriptores. Comencem per Sicília, amb aquest viatge. Què ens pots explicar, tenint en compte que és la lectura d'aquest mes, que doncs, les saudades potser s'han de tapar les orelles ara una mica, sí. si no volen tenir cap tipus d'informació i volen entrar doncs, de ple en la lectura, però si algú doncs, no ho coneix i diu, ostres, doncs, a veure què fan al club que llegeixen, doncs aquí tenen una primera proposta.
0: Doncs estic una mica sorpresa perquè sempre dic que el Saudade, aquest crec que ja serà el nou curs, si no m'equivoco, si no la Eva quan vingui que porta
1: ja el recompte, no?
0: El recompte que ens digui si és la vuitena o la novena, que ja no ho sé. Sempre he dit que no hem repetit mai autora, però no. Aquí l'he liat perquè la Valeria la vam llegir el 2020 amb pandèmia, Desierto Sonoro vam llegir i vam fer la trobada online confinadíssimes i no ho recordava, no recordava que hagués estat Saudade.
1: Efecte pandèmia, que total. És allò que tens allà com un petit parèntesi, no? Va ser un, sí. un moment a part, un microclima, un micromoment.
0: I també va ser un viatge. Sí, Desierto Sonoro i ara doncs quan vaig llegir aquest vaig dir, buah, és que és Saudade total i l'hem de viure juntes i per això el vaig posar. És un altre viatge d'una mare i una filla que comencen una vida nova. Es trenca la família i llavors elles han de començar a viure doncs, sense la figura de la parella de la mare, sense l'altre germà i a configurar una nova família, no? I el que fan és viatjar a Sicília, d'on són les avantpassades de la mare i per recórrer una mica doncs, aquesta història familiar, no? O sigui, una història de les dones de la família, del que van fer allà i del que suposa que les noves generacions de dones de la família arribin i intentin encaixar totes les peces.
1: I és una autora que la podríem identificar en això, en la literatura dels viatges físics, però que entenc que també són viatges introspectius, no? Viatges familiars.
0: Sí, perquè és igual que l'altre i quan a ella li pregunten què hi ha de ficció i de realitat, sempre, no és que s'enfadi, però sempre diu, llegiu el llibre i que cadascú...
1: Tregui les seves conclusions, no?
0: Evidentment, sempre diem, no? Tota ficció té alguna cosa de l'autor, si no...
1: Segur, sí.
0: Segur. Però sí, jo crec que sí que és una autora de viatges i de fronteres, no? Que és el que li interessa molt, el tema aquest, ella és mexicana, el tema aquest de les fronteres i de com viure aquest traspàs de territori.
1: És important el detall, és mexicana perquè centrat en Sicília, en Itàlia, amb un nom que podria convidar a pensar, sí. doncs que sapiguem que ella és mexicana sí. i que a més viu a Nova York, no? Sí. Vaig estar mirant això una mica perquè el llibre el tinc però encara no l'he començat a llegir, però sí que volia conèixer una mica més de l'autora, no? De saber què és el que havia fet, què és el que havia escrit.
0: A més és una autora que és molt, jo diria multidisciplinar, tot i que ella dirà que és escriptora ja, però el que fa és fa molts anys que està gravant sons, no? I el que fa és documentar aquestes gravacions, que ja ens ho va explicar de Desierto Sonoro i ara ho torna a fer, el que passa és que ha anat a Sicília doncs a gravar els sons doncs, del volcà, no? I després ara estan preparant com un treball documental sobre totes aquestes gravacions. Ella deia en un moment abans amb Desierto Sonoro que el que feia era gravar el so de la migració, a veure com sonava, no? I ara doncs, ho ha volgut fer amb les fronteres sicilianes i tota la illa. És a dir, que té una doble... Ella no només està escrivint, sinó que ho viu tot amb tots els sentits.
1: Que xulo, perquè a més això també obre com sí. una altra finestra, no? Una altra manera de poder llegir o escoltar el que tu, com a lector, estàs percebent, no? A través de la lectura.
0: A més que el llibre es pot veure, no? Quan ella ens recomana tota l'estona la lectura de Plini el Vell i després va posant fragments i van llegint molt en veu alta el llibre, ja veuràs que van llegint, ara

0: filla de la mare, i és això, no? La importància del so, de la veu, de... hi ha molta meteorologia. És algo que jo vull parlar amb el Saudade, perquè sí que parlem molt de si els núvols, el vent... Ella va venir a la llibreria Càlamo, recordem que tenim a Pere Saudade allà, i ens hi vam apropar a sentir-la, de fa uns mesos, i ho deia que li interessa molt el fet ambiental, no? El vent que fa en un lloc determinat, tot això que ho veiem al llibre, doncs ella és això, que està amb els sentits actius tota l'estona.
1: Mm-hmm. Interessant, perquè és això, et proporciona una altra mirada, no? Sobre el llibre. Parlaves també de mitologia, també hi trobem mitologia.
0: També. Jo crec que és un llibre on hi ha una mica de tot, no? Mitologia, geologia... et va com a situant en moltes coses que, coneixent algunes Saudade, ja sé que hauran estat consultant tota l'estona i anotant allà, doncs això és això, o aquest mite és aquest, no? I és un llibre molt ric, diria que surts enriquida d'aquí i amb una sensació de dir, uau, no és que sigui una enciclopèdia, és que és referències literàries, autores que pots anotar per buscar... Sí, és una mica enciclopèdic, sí.
1: Creus que sorprendrà?
0: Jo espero que els agradi. Ara jo els diré que aquest dimecres no m'escoltin i m'escoltin després del 25, per si de cas, però jo espero que sí. Sí. Mm. Jo crec que hauran viatjat amb elles, amb mare i filla. No vull explicar gaire perquè el llibre té les seves coses també i... però jo crec que s'ho hauran passat bé. Si més no, hauran pres molts apunts i crec que vindran preparades.
1: No sé si l'han començat a llegir o ja alguna ha fet feina.
0: Alguna ha
1: fet feina,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Ja t'ha començat a...
0: El que passa és que com que hi ha aquella pressió de tenir-lo fresc per la sessió, n'hi ha que se'l programen per les setmanes prèvies només per a tenir-lo allà a tope. N'hi ha que l'acaben just abans d'anar, eh? Però segur que n'hi ha que han fet els deures.
1: Molt bé. Doncs escolta, Esther, moltes gràcies per acompanyar-nos, per donar aquí el tret de sortida també aquest nou curs, aquesta nova temporada, que nosaltres doncs comencem també amb vosaltres, amb aquest repàs de llibres de lectures que han passat pel club en diferents ocasions i amb aquesta entrada que anem fent amb aquest nou llibre que tenim aquí, Principi i mig fi, de Valeria Luiselli. En 2 setmanes doncs comença la roda, anireu passant per aquí i anirem prenent nota de molts llibres, a part dels que teniu aquest curs per endavant. Que vagi molt bé, fins aviat.
0: Molt bé, moltes gràcies, Núria.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Doncs així és com arribem avui al punt de les 2 de la tarda. Continua, com sempre, la informació i l'actualitat a Onda Cero amb Notícies Mediodia i Maria Hernández. Tornem demà, dijous, a les 7:54 del matí amb titulars a les 8:20 amb l'informatiu local. Que acabeu de passar un bon dimecres.
3: Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. No se prodiga Sánchez en los medios de comunicación. Es infrecuente que el presidente conceda entrevistas, salvo que estemos en precampaña ya, salvo que tenga en mente el horizonte electoral y salvo que le resulte cómodo el medio en cuestión. El sesgo de la elección, a quién sí, a quién no, hace tiempo que no se disimula y si me apuran se agudiza. El presidente del gobierno es el presidente de todos, pero discrimina y escoge con descaro aquellos medios que le resultan más confortables. En esto le ha facilitado la tarea el ministro del Interior con su lista de periodistas señalados y fichados por su ideología, moderado, crítico, apoya al gobierno, así escoge bien y cierra agendas sin riesgo de patinar. Estrenó el curso político el lunes de la semana pasada en una cadena de radio y no ante el Parlamento, que nos representa a todos. Hoy ha escogido la cadena pública Televisión Española, no un espacio informativo, sino un magazín matinal de entretenimiento en el que anuncia que contará con Zapatero para su próxima campaña electoral. Zapatero, a riesgo de salir achicharrado. Se inmola el presidente y se ata al futuro judicial de un expresidente imputado. Tocado por la crisis de Ceuta y el tsunami judicial que se avecina y que ya está aquí, hoy han llegado las cloacas, la trama de Leire y los pagos a la trama de la Fontanera del Partido Socialista, que va caminito a la imputación. Invitado estrella hoy en el plató de la tele pública, el presidente de un gobierno que decide qué medio es democrático y cuál no, cuál es un pseudomedio que desinforma y difunde bulos y cuál uno serio y veraz. Un gobierno que diseña y reparte argumentarios para la trinchera, que clasifica y cataloga en un censo a los periodistas que informan y opinan libremente, y que desprecia y cuestiona la alternativa.

0: De moment, Trapero guarda silenci, però els partits de l'oposició ja han disparat contra la consellera Parlon i contra el mateix president Illa, Ricard Jiménez. Bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Junts, CUP i Vox demanen directament la dimissió de la titular d'Interior.
2: La consellera Parlon hauria de plegar. És la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
3: No només nosaltres demanem la dimissió de la consellera Parlon, que òbviament està damunt la taula.
4: Evidentment, Trapero, estamos de acuerdo que se vaya, pero quien tiene que dimitir o tiene que ser cesada es la consellera d'Interior, la senyora Núria Parlon.
1: El PP veu el govern immers en un desgavell pels darrers canvis dels càrrecs, mentre que Comuns i Esquerra troben lògica la dimissió de Trapero per l'acumulació d'errors. Les dues formacions volen que Interior obri una nova etapa. Si no, no descarten reclamar responsabilitats polítiques.
0: I des del món sindical, el portaveu d'USPAC, Albert Palacio, desconfia de les bondats d'aquest...

0: Aquesta remodelació són declaracions a Onda Cero Catalunya.
1: No entenem tots aquests canvis, siguin per canvis polítics, o siguin per dimissions, o siguin per amiguismes, o siguin per el que sigui. No es pot portar una empresa, i en aquest cas un cos policial, d'aquesta manera.
0: Se li gira a feina a la consellera, que avui també està gestionant el temporal de pluja que està afectant Catalunya, de moment amb menys intensitat del que es preveia, tot i que amb algunes incidències en la mobilitat. Ana Utiel, bona tarda.
2: Bona tarda, Gavi. L'AVE entre Barcelona i Madrid ha estat tallat durant dues hores per la caiguda d'un llamp a la catenària. La pluja també ha descarregat amb força el Ripollès i la Garrotxa, tot i que la suspensió de les classes i les restriccions en la mobilitat afectaven cinc comarques de Barcelona. El Vendrell, un dels municipis afectats per aquestes mesures, alguns veïns no entenen per què han rebut les alert.
3: Penso que ho fan una mica malament tot, perquè quan tenen que fer realment una alerta no la fan, i es dia la que es valia fa tres setmanes, i ara sembla que qualsevol cosa que una mica de pluja ja fan l'alerta per curar-se en salut.
4: Penso que s'han adelantat, perquè això ja va passar també una altra vegada. S'han adelantat i tendrien que haver esperat el dia d'avui.
2: El Departament d'Interior ha defensat tant l'aplicació de les restriccions com l'aixecament ara d'algunes d'elles.
5: Evidentment, el que sí que s'ha proposat és l'aixecament de la mesura de no mobilitat, perquè ja no estem en aquesta situació tan elevada de 5 sobre 6, sinó que estem en un nivell de 4 sobre 6, en el que aquesta mesura ja no la veiem, que és determinant per les persones.
2: Paraules de la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
0: La Fiscalia demana l'internament en règim tancat per als dos menors de 16 anys detinguts pel crim de Manresa.
2: És la mateixa mesura que ja s'ha aplicat per als altres dos detinguts, dos menors de 15 i 16 anys arrestats la setmana passada.
0: I en plan econòmic, Saba proposa recuperar els peatges pels tipus de vehicle i pels quilòmetres recorreguts en l'autopista.
2: Ho ha defensat el president de Saba Infraestructura, Salvador Alemany, en un esmorzar informatiu al Col·legi d'Economistes.
6: Assumir els principis europeus de qui usa paga i qui contamina paga. Això vol dir vincular el cost que assumeix l'usuari amb l'ús real que fa de la infraestructura.
2: Alemany desvincula aquest sistema tarifari únic del finançament de les grans inversions en les autopistes.
0: El titular d'esports ens el porta el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi.
0: El Barça de Hansi Flick debuta a la Lliga de Campions al Camp Nou.
7: Sí, arrenca el gran somni de l'equip culer, l'anhelada Champions, i avui arrenca el camí per tractar d'aixecar la sisena de la seva història. El primer rival de la fase de Lliga serà el Feyenoord, que dirigeix l'exculer Jovan Bronckhorst. Eric García es baixa per una sanció que arrossega de la temporada passada en un duel que arrencarà al Camp Nou a 3:15 de la tarda. Ahir el Real Madrid va arrencar la competició europea amb victòria per 2-1 sobre l'Inter de Milà. El Betis, gràcies al català Marc Bartra, també va aconseguir el triomf, i el Villarreal va caure contra el Borussia Dortmund.
0: Doncs acabem de completar aquesta previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
8: Bona tarda. Durant les pròximes hores, molt pendents de Catalunya d'un fort episodi de precipitacions. Aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes localment molt fortes amb calamarsa. Molta precaució al litoral central i al Pirineu de Girona. Avís taronja i perill important per pluges que podran ser torrencials i acumular més de 60 litres per metre quadrat durant una hora. Les precipitacions aniran remetent al vespre, excepte el litoral central, on continuaran fins a la matinada. Avui baixen notablement les temperatures. 26 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida. Demà dijous, temps més estable, sol i cel clar, però com dèiem, de matinada, possibles ruixats al litoral. Les temperatures pujaran al Pirineu i a la resta, pocs canvis. Màximes de 29 graus a Girona i a Lleida, 28 a Tarragona i 27 graus a Barcelona. Baixaran notablement les temperatures mínimes i la nit serà fresca. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen gairebé 7 minuts de 2:15 de la tarda. Dani Sánchez al control tècnic.
9: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: La compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, no ha servit per conèixer els motius de la dimissió del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El que sí sabem és que ha decidit plegar, tot i tenir la seva confiança i també la del president de la Generalitat, Salvador Illa, tot just quan la cúpula policial, Ricard, s'està reorganitzant amb la sortida de figures properes també a Trapero.
10: Sí, Parlon ha reconegut certes discrepàncies professionals, sense tallar quines, però no creu que hagin estat

0: el motiu de la seva dimissió. De fet, assegura que es tracta d'una decisió personal que ell mateix li va comunicar a finals d'agost. Sense entrar en més especulacions, Parlon assegura que volia que Trapero acabés el mandat i només ha tingut paraules d'agraïment amb el fins ara màxim dirigent polític dels Mossos.
1: Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Jo crec que hem treballat bé. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina. Per tant, jo aquí no hi entraré. Crec que s'ha fet una bona feina. Crec que amb aquesta feina hem de continuar. Òbviament, el director Trapero tenia plena confiança per part del president de la Generalitat.
0: El substitueix Ferran López, a petició de la mateixa consellera, que, recordem, ja el va rellevar durant el govern del 155, quan Trapero estava investigat pel procés. El cert de tot plegat és que la cúpula policial està immersa en un seguit de canvis que parten del cos, per diversos motius, a persones properes a Trapero. Fa poc, el màxim responsable de Seguretat Pública va fer un pas al costat i avui mateix Parlon ha anunciat a Sílvia Catà com a comissària en cap del cos. Es converteix, així, en la primera dona que dirigeix la policia catalana en substitució de Miquel Esquius, que deixa el càrrec per jubilació.
2: Trapero tanca així una nova etapa al capdavant dels Mossos, una figura que des del comandament policial ha viscut alguns dels moments més cabdals de la història recent de Catalunya, en algunes ocasions, Ricard, també acompanyat de certa controvèrsia.
0: Sí, Josep Lluís Trapero va començar a ser una de les cares visibles dels Mossos d'Esquadra després de l'atemptat jihadista del 17 d'agost a la Rambla i a Cambrils. Va liderar de forma exitosa la comunicació policial i l'operatiu contra els terroristes i també la defensa de l'actuació del cos davant algunes teories conspirativas.
3: Todo eso buscaba hacerle llegar a la ciudadanía que algo que había hecho mal el Cuerpo de Mossos de Escuadra había originado o había posibilitado esos atentados. Eso es lo que no hay derecho. No hay derecho a hacerlo con Mossos y no hay derecho a hacerlo con nadie.
0: Va tornar a copsar el focus mediàtic amb el referèndum d'independència del 2017. Va ser cessat pel 155 imputat per l'Audiència Nacional. Tot plegat el va convertir gairebé en una icona per l'independentisme fins que va fer aquesta declaració com a testimoni en el judici a la cúpula política del procés.
3: Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
4: ¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
3: La detención del president y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba.
0: En l'última campanya de les eleccions catalanes, Salvador Illa va anunciar que el fitxaria com a director general dels Mossos si guanyava els comicis i, dit i fet, des de llavors, com a càrrec polític, una de les seves prioritats ha estat la lluita contra la multireincidència i el control d'armes de foc.
3: I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: Un mandat de 2 anys en què també s'ha vist esquitxat per alguna polèmica com la infiltració de 2 agents en una assemblea docent.
2: En el capítol de reaccions, l'oposició més dura creu que el Departament d'Interior està travessant una greu crisi i que per reconduir la situació cal que la consellera Parlon deixi el seu càrrec.
0: Sí, Junts, la CUP, Vox i PP demanen directament la seva dimissió. Ara bé, els juntaires i els anticapitalistes van un pas més enllà i assenyalen directament a Salvador Illa com a responsable del desgavell que està patint el Departament d'Interior. De fet, recorden que Trapero va ser una aposta personal del president a qui li atribueixen un nou fracàs polític.
5: Era una aposta personal seva, era el qui en teoria havia de venir per donar una bona gestió al cos de Mossos d'Esquadra. Doncs ha acabat sent un fracàs.
6: Cal recordar que Trapero era una aposta personal i era una aposta política del propi president Illa. Podem constatar que es tracta d'un fracàs absolut.
0: En paral·lel, tant Junts com PP, Vox i la CUP han exigit a Parlon que comparegui al Parlament per explicar els motius de la dimissió del fins ara màxim dirigent polític dels Mossos.
2: Per contra, els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no retiren el seu suport al govern ni tampoc demanen la dimissió de Núria Parlon.
0: No, les dues formacions volen avaluar com funcionen els nous nomenaments a Interior per exigir, si escau, noves responsabilitats polítiques. De fet, valoren positivament la dimissió de Trapero després de les polèmiques que havien aixecat les actuacions policials en diverses manifestacions i la infiltració d'agents en assemblees sindicals.
7: La dimissió és conseqüència d'una situació que, com deia, feia temps que era insostenible i, per tant, doncs, pensem que ara toca doncs, que s'obri aquesta nova etapa.
8: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
0: Paraules als porteus d'Esquerra i Comuns, Esther Capella i David Cid.
2: La crisi a la cúpula d'Interior també pot sacsejar el funcionament intern del cos dels Mossos d'Esquadra. Malgrat mantenir una relació tensa amb Trapero, el sindicat USPAC creu que aquests canvis afectaran el full de ruta que estava definit. En una entrevista a Onda Cero Catalunya, el seu portaveu, Albert Palacio, ha lamentat també la manca de transparència a l'hora de justificar aquestes decisions.
9: No entenem que n'hi hagin unes explicacions del perquè de la seva dimissió que hi hagués el

0: canvi del comissari en cap sí que se sabia, del comissari Esquius, però bueno, aquesta dimissió no l'entenem, com tampoc entenem la dimissió del secretari general fa 15 dies, 3 setmanes, i que, no, i que tot siguin motius personals. Jo penso que el cos es mereix un respecte i una explicació de per què aquesta deriva.
1: I tanquem la plana política amb una altra qüestió. El president de la Generalitat compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar, en aquest cas, l'error en l'informe de les proves PISA 2025. Ho ha fixat així la Junta de Portaveus en la reunió d'aquest matí.
2: Ho farà a petició pròpia, tot i que els mateixos socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, així com Junts, Vox i la CUP, ja havien també reclamat la seva compareixença. Salvador Illa intervendrà davant la cambra una setmana abans del debat de política general.
1: I la pluja és l'altra protagonista del dia. Si bé, afortunadament, no ha causat danys personals ni materials, sí que ha afectat el transport ferroviari i aeri. D'una banda, l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha quedat interrompuda durant prop de 2 hores per un llamp. De l'altra, l'aeroport del Prat ha patit una trentena de cancel·lacions aquesta passada nit per les tempestes i en tots dos casos, Anna, ja s'ha recuperat, com dèiem, afortunadament, la normalitat.
2: Sí, tot i que en el cas de l'AVE s'acumulen diversos retards. Segons Adif, són una trentena els trens que s'han vist afectats per aquest tall temporal. L'administradora ha suspès la circulació quan passaven 20 minuts de les 11 del matí perquè des de les 8 s'estaven produint retards de més d'una hora a causa dels danys provocats per un llamp que ha caigut a la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Per resoldre el problema calia tallar la tensió elèctrica i per tant era necessari aturar el servei, un servei que s'ha reprès cap a la 1 del migdia, això sí, després d'haver afectat molts passatgers com la Lola.
3: Jo tenia un tren a les 9:33 aquest matí que ha acabat sortint a les 11:15. En cap moment han dit res per megafonia i això, ja hem estat allà doncs, quasi 2 hores ben bones sense saber quan arribava el tren.
2: En el cas de l'aeroport del Prat, des d'aquest dimarts a la nit i fins a primera hora d'aquest matí, s'han suspès, com deies, uns 30 vols a causa del temporal. L'Alba, que ahir a última hora havia de volar cap a Londres, ha acabat viatjant aquest matí i ha viscut tota una odissea.
4: Si s'arreglava tot el tema del tràfic aeri del Regne Unit, doncs podia sortir. Llavors els van programar per les 6:40 del dematí, però ha anat a parar a un altre aeroport, que està a 2 hores i mitja, d'on estem, que és el que havíem d'anar, perquè és on teníem l'hotel.
2: A banda dels vols i els trens d'alta velocitat, a Rodalies aquest matí les línies del sud han hagut de circular amb limitacions de velocitat a causa del temporal.
1: En les últimes hores s'han registrat aiguats de més de 50 litres entre el Baix Berguedà i el sud del Ripollès, unes zones del territori que són força lluny de les 5 comarques que hi van rebre una és alert i on avui han quedat suspeses les classes. Són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, l'Alt i el Baix Penedès i el Garraf. Ara, però, ja estan aixecat les restriccions.
2: Sí, és la decisió que ha pres Protecció Civil amb les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Imma Soler és la subdirectora del Procicat.
5: Que s'aixequi aquesta mesura de que no hi hagin desplaçaments i també que s'aixequi aquesta mesura de suspendre les activitats sanitàries que no fossin no urgents o no essencials i la resta d'activitats es mantindrien suspeses fins a les 17 hores perquè la logística comprendria doncs, fer la seva reactivació. No seria correcta, no seria adequada en aquests moments.
2: A més, el Meteocat preveu que l'episodi de pluges remetrà a partir d'aquesta tarda quan les precipitacions aniran desapareixent cap al mar. Amb tot el temporal, a les comarques que van rebre les alerts ha caigut sobretot durant la nit i la matinada i no ha causat incidències destacables. Tot i això, des de Protecció Civil defensen aquestes alertes i asseguren que el seu enviament estava justificat. Una opinió que comparteix l'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet, tal com ha explicat a Onda Cero Catalunya.
6: Si aquesta tempesta que hem tingut sobre el mar hagués tocat terra, tal com l'havíem amb la intensitat que ha tingut, doncs estaríem parlant de pluges torrencials a Vilanova o a Cubelles o a Sitges on hagués tocat. No? Per tant, doncs, bé, amb la informació que es té, jo crec que és important avisar la població.
2: Tot i que les pluges del nord sí que han estat finalment més abundants, tampoc han provocat grans problemes.
1: Passen 2 minuts de

0: Els dos joves han passat a disposició judicial després de declarar davant la Fiscalia de Menors que consideren necessari mantenir-los internats mentre continua la investigació. Ara serà el jutge qui haurà de decidir si avala aquesta petició. Recordem que la víctima, veí de Castellnou de Bages, va morir a conseqüència de diverses ferides d'arma blanca la matinada de l'1 de setembre a Manresa. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per esclarir completament les circumstàncies de l'agressió.
1: En plan econòmica, us expliquem i us explicàvem ja la setmana passada que es van complir 5 anys de l'alliberament dels peatges, una mesura que ha fet incrementar la mobilitat de les autopistes, especialment a la P7, que frega a vegades fins i tot el col·lapse, i que manté obert el debat sobre el manteniment d'aquestes grans vies de comunicació. En unes jornades organitzades pel Col·legi d'Economistes, el president de SABA, Salvador Alemany, ha defensat recuperar peatges en funció del vehicle i dels quilòmetres recorreguts. Ferran Cuixart, bona tarda.
2: Bona tarda, així és la seva idea és que s'apliqui un sistema tarifari unificat a tot l'Estat, uns preus que variaran en funció del tipus de vehicle, l'ús de l'autopista i també l'impacte que cada usuari té sobre el medi ambient i sobre la via. Per aplicar-lo és necessari un sistema que llegeixi de forma automàtica les matrícules dels cotxes que entren i surten d'aquestes vies. Aquest peatge no inclouria el cost de la construcció de noves carreteres o de la transformació de les que ja existeixen, que serien responsabilitat de les mateixes administracions. Salvador Alemany és el president de SABA Infraestructures.
3: La proposta és que les grans inversions en noves infraestructures o les grans actuacions de transformació de la xarxa haurien de continuar formant part de les prioritats dels pressupostos públics.
2: Això permetria reduir els pagaments en comparació amb els costos dels antics peatges i desenvolupar un finançament equilibrat entre ingressos i despeses, evitant així una figura recaptatòria.
1: D'altra banda, avui s'ha presentat The District, el congrés immobiliari que enguany afronta la seva primera edició a Madrid. Aquest preveu superar els 20.000 assistents.
2: Així és, aquesta és amb la previsió que treballen des del congrés després d'haver venut ja un 30% de les entrades. Recordem que aquesta cinquena edició del The District es celebra, com dius, a Madrid del 22 al 24 de setembre. Ho farà amb més de 360 firmes i 190 sessions per abordar la situació del sector immobiliari des d'una perspectiva des de la inversió per compartir projectes, tendències i nous tipus de construcció. El president de l'esdeveniment, Juan Velayos, assegura que no han marxat de Barcelona per temes regulatoris, sinó, diu, per oportunitats.
4: Per atrapar sí que és la realitat és la que és i que els números són sensiblement millors, el recolzament institucional és sensiblement millor, l'acolliment que hem rebut del mercat, no? De tots els perfils també és millor.
2: Perquè assegura la capital espanyola, Madrid, els números i les oportunitats són millors i no tots els inversors veien Barcelona com un entorn favorable.
1: Repassem algunes informacions més en format breu. Més de 400 professionals han completat aquest any una formació impulsada pel Departament de Salut per millorar la detecció, la prevenció i l'atenció del trastorn de l'espectre alcohòlic fetal. Es tracta d'una afectació derivada del consum d'alcohol durant l'embaràs que pot provocar alteracions físiques, cognitives i de conducta.
2: En la primera edició del programa hi han participat professionals dels àmbits sanitari, educatiu, social i judicial. És una iniciativa que neix després que diversos estudis detectessin mancances en la formació específica sobre aquesta síndrome i dificultats per identificar-la i diagnosticar-la.
1: La policia local de Blanes ha detingut el conductor d'una furgoneta després de localitzar més de 20 quilos de marihuana amagats dins de paquets embolicats com si fossin regals.
2: Els fets van passar durant un control de trànsit a la carretera entre Blanes i Tordera quan els agents de l'autoritat van detectar una forta olor de marihuana procedent de dins del vehicle. En l'escorcoll van trobar diverses bosses hermètiques amb la droga ocultes entre els paquets. L'home, resident a Blanes, va ser arrestat per un presumpte delicte contra la salut pública i ha passat ja a disposició judicial.
1: I els Mossos han detingut també dues dones i un home acusats de robar una trentena de telèfons mòbils durant la festa major de Viladecans.
2: Les detencions es van produir a la matinada del 6 de setembre a Badalona després que una patrulla detectés un vehicle circulant sense llums i amb una actitud sospitosa per part dels ocupants. Durant l'escorcoll, els agents van localitzar una trentena de telèfons mòbils amagats dins d'una bossa i embolicats amb un paper d'alumini.
5: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada.

0: deltabirdingfestival.com.
1: Doncs és l'hora de comentar l'actualitat esportiva de la mà del Víctor Llucià. Hem de parlar d'il·lusions renovades perquè Víctor arrenca una nova Champions al Camp Nou.
2: Sí, exacte, tornen les nits màgiques d'entre setmana al Coliseu Blaugrana, una temporada més. És el gran repte del curs després de dues lligues consecutives i amb el projecte de Hansi Flick completament assentat. De fet, l'objectiu és competir per tots els títols, com cada temporada, però la Lliga de Campions és el títol més desitjat. De paraules del president del club, Joan Laporta, abans del dinar de directives.
3: Tenemos como objetivo el ganar la tercera liga seguida, que sería extraordinario. Tenemos como objetivo seguir siendo el rey de copas, que sería también muy bueno. Tenemos como objetivo ganar la Supercopa para dar un golpe a media temporada de que aquí pues estamos para intentar ganar la liga. Y por supuesto, este año queremos ganar la Champions. Es el sí, si dices el gran objetivo, sí, te diría que sí.
2: El primer rival de la fase de Lliga del Barça serà el Feyenoord neerlandès, que dirigeix l'exjugador culer Jovan Bronckhorst. Eric García es baixa per sanció, mentre que Frenkie de Jong i Rooney Bargi no poden jugar per lesió. El Barça-Feyenoord al Camp Nou serà a 6:45 de la tarda, igual que l'Stuttgart Viking. Més tard, a les 9 de la nit, grans partits. Liverpool-Atlético de Madrid a Anfield, Nàpols-Arsenal a l'estadi Diego Armando Maradona, PSG-Slovan de Bratislava al Parc dels Prínceps i Sporting de Portugal-Galatasaray al José el Balade.
1: I ahir també a la Champions, victòria patida del Real Madrid a casa.
2: Sí, perquè l'Inter va posar en seriosos problemes al conjunt blanc de José Mourinho, que no va ser capaç en cap moment de controlar el partit. Kylian Mbappé i Fede Valverde van aprofitar dos errors italians per avançar-se al marcador i ja al tram final Carlos Augusto va retallar diferències pels campions del Calcio. Gran actuació també de Thibaut Courtois, que va estar formidable una nit més. El tècnic madridista posava en valor el partit del seu equip.
4: Yo quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena, elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
1: ¿Eso ha funcionado?
4: Es trabajo y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa viene a nosotros.
2: Els blancs sumen els primers 3 punts de la fase de Lliga i la propera jornada visitaran la Roma. El Betis, que tornava a la Champions 21 anys després, es va estrenar derrotant amb remuntada inclosa al Lille per 2-3 amb un doblet del central català Marc Bartra. I d'altra banda, el Villarreal va caure 3-2 davant el Borussia Dortmund. El Manchester City va superar el Porto per 0-2. L'Aston Villa d'Unai Emery es va imposar per 2-3 al Bruges i l'AEK va vèncer 1-0 al LASK.
1: Parlem de bàsquet. Aquesta tarda arrenca la Lliga Catalana Tarragona.
2: És un torneig de pretemporada, però que significa el primer títol oficial del curs i al qual li donen molt valor els 6 equips que hi participen, que estan dividits en dos grups. L'Ilerna a Lleida i la 6a Joventut de Badalona encetaran el grup 2 a 6:45 de la tarda. Més tard, el Morabanc Andorra i el Kitsanàs Manresa jugaran el duel de la primera jornada del grup 1 a les 9 de la nit. En parla l'entrenador dels del Bages, Diego Campo.
5: L'equip arriba molt bé de ganes. Sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb l'Andorra, en res més.
2: El torneig s'allargarà durant tota aquesta setmana i acabarà diumenge amb la disputa de la gran final. Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina coneixerà aquesta nit el seu rival demà als quarts de final del Mundial d'Alemanya. L'obstacle per ser a la semifinal sortirà de l'enfrontament entre Itàlia i Austràlia d'aquest vespre a 9:45. Més qüestions en tennis. Carlos Alcaraz ha caigut als quarts de final de l'Open dels Estats Units davant el local Ben Shelton per 3-16-2 i acabant amb un super tiebreak. Aquest últim gran slam de la temporada era la reaparició del tenista murcià, que no jugava un torneig des del Godó a Barcelona al mes d'abril. Alcaraz reconeix que trobava a faltar la sensació de competir.
6: La verdad que contento, con ganas de volver a casa, de entrenar, de competir, que hay torneos muy importantes a la vuelta de la esquina, pero esto es lo que echábamos de menos, las batallas, el ver o intentar pasar por encima al rival, cuando las cosas no van bien, intentar buscar las soluciones y la verdad que yo creo que hoy ha pasado un poco de todo, ¿no? Y con eso es lo que nos quedamos, porque realmente lo habíamos echado de menos.
2: Ben Shelton jugarà la primera semifinal de l'US Open contra un compatriota seu, Francesc Tiafoe. En handbol, el

0: S'arrenca la Lliga de Campions, enfrontarà l'Skanderborg danès al Palau Blaugrana a partir de 3:15 del vespre, i en ciclisme ja en marxa la 17a etapa de la Vuelta, plana de 185 km entre Dos Hermanes i Sevilla. El mallorquí de l'equip Movistar, Enric Mas, continua líder de la general amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gall.
1: Víctor Llucià, com sempre, gràcies i bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
1: 2 minuts per les 3, el món de les arts escèniques catalanes està de dol per la mort de l'actor, dramaturg i poeta Manel Dueso, que ha mort als 73 anys. Nascut a Sabadell, Dueso va desenvolupar una llarga trajectòria als escenaris com a actor, director i autor, convertint-se en una de les figures de referència del teatre català contemporani.
2: Al llarg de la seva carrera va participar en més d'un centenar de muntatges d'autors com Shakespeare, Molière, Chekhov o Tennessee Williams, i també va treballar en cinema i televisió. Va ser, a més, un dels fundadors de la sala Beckett i autor també de més d'una vintena d'espectacles teatrals. La seva faceta literària també va ser destacada. Poeta des de ben jove, va publicar diversos llibres i la seva escriptura va estar sempre marcada per la influència del teatre. La seva mort deixa un llegat extens i reconegut dins de la dramaturgia i la creació escènica catalana.
1: Una barreja sensorial per a reflexionar sobre la música en directe obrirà la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
2: Non Concerto, dirigit per Lucia del Greco, és l'espectacle inaugural d'aquest certamen amb la música de l'italià André Laszlo de Simon. L'objectiu és debatre sobre què és la música en directe avui en dia. En parla Joan Rial, un dels directors artístics del mercat.
3: I sobretot que en aquest món en el que vivim, que tenim tan poc temps per pensar i per reflexionar, doncs fer-ho a través d'un concert i fer-ho al Mercat de Música Viva ens semblava molt interessant. La reflexió que vam proposar a inicis d'any, quan vam començar a preparar el projecte, que és de creació pròpia del mercat, és una reflexió que va al voltant de què és la música en directe a dia d'avui.
2: El mercat es celebrarà del 16 al 20 de setembre i oferirà 72 propostes artístiques.
1: I la cantant Mariona Escoda ha publicat en acústic un nou disc enregistrat en directe que recull 13 cançons interpretades en format acústic. Amb la música de Mariona posem el punt final a aquest temps de notícies. Gràcies, com sempre, i molt bona tarda.
4: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
5: Són les 3 de la tarda. Gràcies.
6: Notícies en Onda Cero.
5: Tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Tiene una primera consecuencia ya la lista de Interior fichando a periodistas por su ideología política. La Agencia Española de Protección de Datos, que depende del Ministerio de Justicia, ha decidido abrir una investigación de oficio para analizarla. No prejuzga la existencia de una infracción, pero analiza la naturaleza, el alcance y la utilización de esos datos publicados. El ministro Marlaska insiste en que es un documento de trabajo interno, pero desde el Partido Popular, Miguel Tellado no le ha tomado muy en serio.
7: ¿Usted se cree el ministro de la Gobernación de una dictadura bananera? Espero que hoy pida disculpas y renuncie al acta y al cargo que ocupa.
8: Es un documento de trabajo. Si alguien ha sentido que era en la forma no suficientemente adecuado, se ha pedido las excusas.
5: Seguimos esperando a que se publiquen otros documentos. Los documentos sobre el asalto a Ceuta que el gobierno desclasificó ayer no son todos los informes policiales, porque los del CNI que afectan, según el gobierno, a la seguridad nacional no se van a hacer públicos. De momento, el presidente en Televisión Española no le ha hecho un favor a la ministra Robles y al CNI. Hay que mejorar, dice.
9: Es evidente, en el ámbito también, volviendo a la autocrítica, el tener una inteligencia lo suficientemente sofisticada como para que podamos ver el cómo se pueden producir estos movimientos, creo que es uno de los elementos que tenemos que mejorar.
5: Más que autocrítica, crítica directa al CNI. Hoy primera sesión de control tras el verano, con la bronca parlamentaria que vuelve a propósito de la decisión del Supremo sobre la ley de nietos, que ha paralizado el registro en el censo de los españoles nacionalizados en virtud de esa ley, a propósito de Ceuta, de la lista de Marlaska o de la posible imputación del PSOE, todo lo que puede hacer caer a Sánchez, según Feijóo.
7: Su problema es que el futuro político y procesal del presidente del gobierno depende del silencio de demasiadas personas. Si la gerente canta, usted se va. Si Ábalos canta, usted se va. Si Zapatero canta, usted se va. Si Julio Martínez, si Gertrudis, si la directora general de la Guardia Civil canta, usted se va. Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted.
5: La gerente a la que se refería Feijóo no ha cantado. Hoy ha declarado en calidad de investigada en la Audiencia Nacional ante el juez Pedraz por los supuestos pagos camuflados en facturas falsas a la trama criminal de la fontanera, a las cloacas, y le ha echado la culpa a Santos.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
2: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
1: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
2: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
1: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
2: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
1: I acabem a la província de Lleida, al Segrià. El cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
2: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tast de productes de proximitat.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: Viajar solo parece un mundo, hasta que lo haces. Salir a correr se hace cuesta arriba, hasta que das el paso. Pedir un ascenso da vértigo, hasta que te lanzas. Aunque a veces cueste creerlo, la vida no tiene mucho misterio. Porque los tenemos todos en La Rosa de los Vientos. Disfruta con Bruno Cardeñosa de historias y mucho misterio en La Rosa de los Vientos. Todos los fines de semana, a partir de la 1 de la madrugada, y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Avui és nit de dimecres, el ja dijous 10 de setembre de 2026. D'ara en endavant, la intenció de passar-ho el millor possible, de fer tertúlia, notícies, esdeveniments, reflexions, propostes de llibres i molt més per acompanyar-vos. També avui tindrem els tribuneros, comitè d'emergència, què passa quan s'envien alertes i després no acaba de ploure, o plou menys, o plou més, s'anul·la l'alarma, bueno, en fi, totes aquestes coses per ficar una mica de d'ironia i humor en aquest món que ens toca viure. Així que des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!
0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I és que sabeu que ens agrada fer que us ho passeu bé, que estigueu a gust, ja que heu d'estar despertes, desperts a aquestes hores, què millor que fer-ho doncs, amb gent que us faci la vida una mica millor. Això ho intentem a totes les seccions del programa, però n'hi ha una que està establerta per ser una tertúlia que toqui aquells temes que durant el dia doncs és més difícil de poder desenvolupar més, perquè la política, los deportes, tenen aquestes coses doncs que bueno, és el que sempre s'ha dit, la rabiosa actualitat. Però aquí ens agraden altres temes i els analitzem i els hi traiem suc. I és un gust, perquè li diem la tertúlia dels dimecrous, però és que avui tenim l'alineació completa de astros, perquè tenim en David Morales, la doctora Marta González Peláez i l'Alan Jornet! Clar que sí, vamos! Sí, senyor!
1: Què tal?
0: I fins aquí...
1: Com ha anat l'estiu?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Ara ja feliços de tenir-te, de que estiguis amb nosaltres. I
1: és que m'ha fet un munt d'escoltar remissions del nit.
0: Clar, clar, dic, clar.
1: Tinc ganes ja de noves nits.
0: Estaves escalfant per la banda, preparant-se per aquest moment. I és que, bueno, Alan, t'haurem d'anar posant al dia, perquè sí, durant la passada temporada van apareixent aquí diversos personatges que ja formen part del nostre imaginari. Sí, entre ells Marcelinho, aquest nino, diguem-ne, de felpa, que...
1: Bueno, sí.
0: Aquest ja l'havies conegut en el seu moment.
1: Sí.
2: El que passa és que han
1: que s'havien separat, no?
0: Bueno,
1: havien tingut
2: sí. Han continuat procreant, eh?
0: N'han tingut més. Crec que es deien Marcelinho Júnior i, bueno...
2: No recordem els altres,
0: però...
1: Vamos, que per no dir marques, la iaia costurera ha fet l'agost.
0: Aquí està. I a més té aquesta peculiaritat, aquesta família, que tant les nenes com els nens han sortit pastats al pare. Clar, perquè... Saps què vull dir?
3: Com no?
0: Clar, com no han de sortir el pare si les ha dissenyat?
2: Veure, recordem els
1: el
2: noms.
1: El seu gust.
0: Sí, a veure, ja els tens per aquí, David, endavant.
2: La dona es diu Meiribone Rocha Moraes.
0: Val.
2: Deu ser família brasilera meva Moraes.
0: Sí, Moraes.
2: Suposo que sona així una mica...
3: Però no tenen carrer
2: tercera.
3: Com tu, eh? No, bueno, tenen carrer com tu.
2: No, bueno. No. Després hi ha el...

0: Marcelo, que és el marit.
1: Val.
0: El primer fill, el Marcelinho.
1: Sí, senyor.
0: I després va tenir les bessones, la Emília i la Marcela.
1: Marcela.
2: I no t'han convidat al bateig?
1: No, no ens van convidar quan van saber, els hi van arribar podcast del programa i van veure...
2: No li va sentar bé.
1: No, van pensar que potser havien fet una mica de mofa pel fet de que bueno, ella sospités que l'havia sigut infidel, el Marcelo,
2: amb una altra nina.
1: Sí, d'aquelles coses que té. Bueno, doncs Marcelinho ha estat format part d'aquesta passada temporada. També hem tingut els, diguem-ne, els bebès reborn, aquestes criaturetes que semblen...
2: I quina por.
1: Sí, que fan bastanta coseta, i una influencer que va intentar aprofitar per fer-se famosa, doncs queixant-se de que no deixaven matricular
2: la seva criatura
1: a la llar d'infants, cosa que ella volia per acostumar-se al ritme de vida, personatges.
2: El món va a la deriva i sense frens, i m'encanta.
0: Però com
2: van
0: dir,
2: per això existeix el Nits de Ràdio,
0: tal i com van dir, molt poca visió econòmica i empresarial per part de la guarderia.
1: Efectivament. Jo sóc la guarderia és catalana, està per empresaris catalans, i aquest nen, aquest reborn es matricula, Després ja veuríem a quina classe el posem, però aquest nen es matricula. M'agrada molt la...
2: L'han fet repetir, no sé per què.
1: Sí, exacte. Sí.
2: Clar.
1: Sí. No, és que l'han castigat de cara a la paret. Bueno, és que igual, saps què vull
2: dir? I a l'escola bressol per l'eternitat, perquè clar, no creixen.
1: No evoluciona.
2: Perquè si evolucionen com en coses inflables, per dir-ho així.
1: Ja, sí, no, en aquest cas són molt durs aquests ninos, perquè estan fent d'un material que això no...
2: Són duros de pelar.
1: Clar, que aquest material no creix, per tant, sempre hauria d'estar el mateix curs, És allò que, encara que tinguin molts anys, fan veure que tenen menys. Una mica com els actors i actrius que van sortir a Gris, la pel·lícula que se suposava que tenien 16, 17 anys.
0: De vivir,
2: aquí a Transmèdia teníem companyia... Sí, companyeros.
1: Sí, sí.
2: Ah, que déu-n'hi-do, els anys que tenien per anar a l'institut.
1: Alguns dels que sortien a Compañeros, quan acabaven la sèrie, diuen, bueno, ja me jubilo, saps? Vull dir, perquè ja, vulguis o no, passen aquestes coses, una mica també com els de Harry Potter, no? Que des de que comencen fins que evolucionen, doncs clar, la cosa va canviant. Bueno, l'Alan ha tret una frase que defineix molt bé aspectes que comentem aquí en el programa, que és que diguem-ne que la humanitat va cuesta abajo sin frenos, no? I aquesta setmana passada ja vam començar a analitzar amb els tribuneros i bueno, també la secció una mica de jovent tecnologia que fem amb el Dani Martín, doncs el fenomen de farmejar aura.
0: Oh.
1: Farmejar aura. Per tant, anem a introduir una mica el tema amb diferents, diguem-ne, aspectes, no? Podríem dir, per simplificar una mica, que farmejar aura vindria a ser com fer una batalla de gallos, una batalla Pokémon, fins i tot si volguéssiu, en la que els contrincants, diguem-ne, fan gestos, diuen farmejar perquè és com cada gest que fas et suma punts, com si diguéssim, no? Has fet així com la cara de uei, no? Que guai, tal, més 1.000 punts, no? I després l'altre fa com que fa braços en jarra, 1.500 puntos, tocar-se la barbeta, fer un 6-7, no? Bueno, doncs tot això doncs va sumant punts. I bueno, com dèiem també amb els tribuneros, la gran precursora de tot això va ser la dona australiana que va participar als Jocs Olímpics fent breakdance, no? Que ningú va entendre en el seu moment, però és que s'havia equivocat, es va apuntar a breakdance i en veritat el que volia era farmejar aura, perquè és això que no s'acaba d'entendre.
2: Encara no és olímpic, però espera't.
1: Pot ser perfectament olímpic, el pas que anem perquè sí. La gent s'està farmejant ara fins al punt...
2: Si aquesta generació triarà els propers esports olímpics...
1: Aquí està, aquí està. Aquí està el problema, aquí està el problema. Fins al punt...
0: Bueno, tu espera't que el Gerard Piqué comenci a veure-li el filó econòmic.
1: Sí, senyor, sí, senyor. La World Aurean...
2: De moment el Gerard li ha posat l'ull als escacs.
1: Veus? Fixa't, ara els escacs.
2: Però sí, canvia, que em sembla un bon esport, vull dir que...
1: Sí, però li canviarà les regles.
2: No és farmejar sí, l'augura.
1: Li canviarà les regles, farà que et treguis una carta i de cop tinguis tres reines en lloc d'un... Bueno, coses d'aquestes que ja veuràs tu. Però és tant la dèria per farmejar Laura no està, Laura se fue, que... hem arribat al punt de que fins i tot hi ha hagut gent que no va a la feina perquè té competició d'aura. Ho escoltem.
3: I contame, ¿es tu primera batalla de aura?
4: Sí, es mi primera batalla de aura y la verdad que estoy re contento por haber quedado en segundo puesto, pero tengo un problema que yo falté al trabajo para venir acá. Le dije a mi jefe que voy a venir acá a farmear aura y ahora me quiere descontar el día. O sea, para mí está justificadísimo que haya faltado porque encima quedé en segundo puesto, claro. Que gané esta remera, o sea, ¿qué más querías? O sea, y me quiere descontar el sueldo de este día, pero si me llega a hacer eso, la verdad es que le voy a hacer tremendo juicio porque me parece que es una falta de respeto y no da. O sea, yo tranquilamente le podría haber metido una excusa como que no sé, que me siento mal, que me duele la vertical, pero yo le dije la posta, mira, voy a farmear aura, o sea, está justificado.
1: I aquí se'l veia fent gestos.
0: Bueno, res, que sàpiguen els oients que jo fins al pròxim 2027 ja no tornaré perquè estaré farmejant aura.
1: Estaràs farmejant aura.
0: Ara m'acomiado.
1: No, és que li han entrat ganes de farmejar aura.
5: I una cosa, la gent del llenguatge de gestos no s'ha queixat?
1: Bueno, jo crec que es poden guanyar la partida en qualsevol moment.
5: Podeu fer refusió, no?
1: Sí, bueno, és que a veure, és terrible això, perquè el fort és que com que un es dedica a això des de fa molt de temps, aquesta gent ja la té molt calada. I aquest nano, el que parla això, ja l'havíem escoltat al mateix tio, ja l'havíem escoltat en un altre vídeo, no sé si recordareu, de... gent que ve a dir de que ell no havia demanat néixer.
0: Ah, era aquell.
1: Ell aquell.
0: Oh.
1: Era aquell. Amigo. El mateix. Que ell no havia demanat néixer i que, per tant, els seus pares l'havien de mantenir.
2: És veritat.
0: Ara l'ha de mantenir el jefe.
1: Clar. Com els seus pares, després de veure...
2: Li deurien dir, ponte a treballar,
1: sí,
2: hijo.
1: Sí, sí.
2: I ara que t'aguanti el teu jefe.
1: Com no va quallar això, el nano es va haver de posar a treballar. I,
2: home, és que el bullying que li deurien fer els pares...
1: A veure, el nano...
2: És de dir, què? T'has salit espavilada, hijo.
5: És per posar-te de petites en la calle, no?
1: Sí, sí. Home, tu imagina't que a sobre no només no has anat, i a més, clar, era per guanyar una remera, una samarreta, no? Imagina't de premi. Doncs és que a sobre t'estigui amenaçant en portar a judici. És a dir, aquest nano... sabeu allò que dir, li falten luces? Doncs sí. Aquest, mare meva... En fi, doncs així...
5: Li falten llums, li falten piles, li falta bateria i de tot.
1: Mai, aquestes llums mai s'han encès. Saps què vull dir? És com aquella llanterna que tens, que hi ha l'ot pel dia que se'n va la llum, i quan sí, se'n va la llum sí, no l'intentes engegar i allò no ha funcionat mai i no sap com encendre's, no? Doncs sí. Una mica és això, no? Diguem-ne que, bé, com diu la dita, d'on no n'hi ha no en raja. En qualsevol cas,
2: exacte.
1: Respectem molt, i l'altre dia ho comentàvem, no? Els trimoneros de dir, escolta, és bo que el jovent ara, doncs, surti amb la idea de dir, doncs mira, no volem prendre alcohol, no? El Dani Martín sempre ens ho explica, la secció, no? Que surten estudis, que cada cop beuen menys alcohol, que no surten de nit, i dic, olé! Però si la raó és això, m'entens?
2: Vull dir que... no, jo per un moment he pensat, calla, que és una manera de socialitzar i és amic perquè reuneixen, sí, tal, sí. Però és que estan tots gravant amb el mòbil.
1: Sí, senyor, molt ben explicat, Alan, molt ben explicat.
2: Clar, i el meu argument, el meu pensament s'ha quedat enrere perquè, clar, quan vas visualitzant la imatge acaben tots penjant el que han gravat per...
1: Totalment d'acord, totalment d'acord, perquè al final...
2: Per socialitzar la seva manera.
1: Sí, sí, perquè al final és... mira, és una cosa nova, no? D'acord, sí, ho és. Però al final seguim tenint aquests comportaments, no? Diguem-ne, de que al final tot és gravable, tot és per penjar-ho a internet, tot és per acabar...
2: Com a concepte, el farmejar la...

0: és que a veure qui és millor, no? És molt competitiu.
1: Sí, exacte, bueno, sí.
0: Dins d'una conya, no?
1: Sí, perquè... sí, exacte, exacte, estic d'acord, no? Però no deixa
0: perquè
1: de ser...
0: no és un concurs de Miss i Mister.
1: Clar. Sí, sí, el que
0: l'equivalent
1: passa...
0: L'equivalent als anys 90, no?
1: Sí. Bueno, quan jo era jove, Marta, jo us recordaràs que es feia servir aquesta expressió, en tot cas, festejàvem la Laura, saps? O sigui, saps? Sí. Allò de dir, mira, he conegut una noia, es diu Laura, i estem festejant, que es deia llavors, no?
0: Sí, sí, exacte.
1: Que era una cosa molt més... molt, molt diferent, no? Això de farmejar.
2: Sí, és que és una cosa total... O sigui, diferent. La veritat és que farmejar queda, no sé si m'agrada més o menys, no ho sé.
1: Bueno, ens ho va explicar en Dani Martín, que això prové dels videojocs. En els videojocs, sí. Farmejar són fer accions que, per exemple, si, jo què sé, si lluites contra no sé qui o si recolectes no sé què, doncs et donen més punts, que et dona més força, perquè llavors tens l'espasa més poderosa o tens l'escut més gran, no? Doncs, o t'activa el martillo de Thor.
2: No té res a veure amb formatejar. No?
1: No. Això és farmejar, vol dir que és com recollir els frits de que t'has estat treballant, doncs, com una arma millor o com una tècnica, i llavors tot això doncs, et fa més gran, no? I farmejar l'aura és com dir, tinc una presència, no? Tinc una postura, doncs, més d'això. Bueno, això...
3: De fet,
2: això,
3: una mica...
2: Això ja ho fan els tècnics dels aeroports per donar la sortida dels avions.
1: Sí,
2: també,
1: bueno,
2: no?
1: També, sí, sí.
3: Que de fet, aquest farmejar ve de l'anglès directament, que és utilitzar les terres per conrear. És
1: sí,
3: el conrear,
1: sí, sí.
3: És
1: sí,
3: una
1: sí,
3: mica
1: sí, sí.
3: Aconseguir això, doncs, utilitzant l'aigua i la terra, i, doncs, aconseguim verdures i fruites.
0: Però, bueno,
3: i, doncs...
0: conreant l'esperit.
3: Exacte, és conrear.
1: Sí, sí. El que passa sí, sí. És que, clar, conrejar l'aura és una mica...
3: Sona estrany.
1: Sona estrany.
0: A part l'aura, no?
1: No, tu imagina't...
0: Tenir una aura, té una bona aura, no?
2: Sí, té un bon conreu.
1: Té un bon conreu.
0: Però a dia d'avui és una altra cosa.
1: Sí. Sí, sí, tu imagina't que em venen a casa, mira, m'estic farmejant l'aura perquè té un bon conreu. I jo dic, a mi, o em poseu el traductor, o, saps? O, no sé, tot això al mateix temps que...
0: Però mira, m'encanta, David, perquè antes...
1: Sí.
0: La tele era la font d'aquestes noves paraules, no?
1: Sí, sí.
0: I ara és el mòbil, no? Però vull dir que sempre el jovent hem tingut... Bueno, hem utilitzat paraules, i m'incloc, el jovent hem tingut.
1: Sí, sí, home, és bonic això.
0: A mi és 43,
1: sí. Bueno,
0: però bueno. Ja. Paraules que han sortit de la tele i que les has adoptat, no?
1: Sí, sí, bueno.
0: I bueno, com ara...
3: També, sí que també, hablando se entiende la vasca, no?
1: Sí,
3: que
1: exactament.
3: Que deia a Telecinco.
1: Però quan ja...
0: Quantes paraules el Chiquito ens va deixar, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I després l'APM també, moltes frases típiques, mítiques.
1: I se va armar un follón que... O sigui
0: exacte.
1: Que...
0: I quan veus algú que cau, s'ha matat Paco, no?
1: Sí, s'ha matat Paco, que... exactament. Exactament.
0: I ara els xavals pues, troben paraules noves del mòbil.
1: Sí. Que passa que això succeeix al mateix temps que aquest estiu, una també de les polèmiques de finals d'agost, va ser... Una professora, prefereixo mantenir-la en l'anonimat, que va fer unes declaracions...
0: La senyora Maria García.
1: Va fer unes declaracions al diari Ara, en què el titular va ser el següent. I després procediré a llegir alguns comentaris abans de que els nostres Dimacrowers diguin la seva. El titular era: per als meus alumnes, aprendre a multiplicar no és tan important com aprendre a confiar en els altres. Bé, abans de que comenceu a que estan salivant ja, la Marta, l'Alan...
0: Dale al play, dale al play.
1: Exactament. Doncs, alguns comentaris. Ancient Warrior deia el següent. Diu, per als cirurgians del meu hospital, aprendre a operar no és tan important com aprendre a confiar en els altres. Bueno, un altre diu, tenim un nombre de trets mentals per metre quadrat. Bueno, en fi, és que...
0: No, clar. A veure qui l'agrada més
2: aquest,
0: grossa.
2: Aquest
0: no?
2: m'agrada, hi coincideixo.
1: Sí, sí, diu, hem confós l'aprenentatge amb el psicòleg. Un altre deia, diu, sí, tu confia en l'amic

0: que treballa al banc i veuràs quina hipoteca tan meravellosa et vendrà. I tot per no saber...
1: Com t'ho multiplica.
0: Exacte, exacte, i tot per no saber multiplicar. En fi, bueno...
1: És que et diria, David, senyoria, no hi ha nada más que añadir, perquè és que, clar...
0: Sí, bueno, algú deia...
1: Anem a la deriva, no?
0: Què passa, que les matemàtiques són feixistes, ara? Bueno, en fi, no? Perquè ara tot és això, sí. No?
1: No, però ara el jovent vira tot cap a la dreta, no? Diuen, vull dir que ja podrien... Si fossin feixistes les matemàtiques...
0: Sí, bueno, mare meva...
1: Es posarien de moda.
0: Es posarien de moda. Bueno, en qualsevol cas... Aquestes són les situacions, no, que es comenten, i a veure per on comencem. Marta, com ho veus?
2: Bueno, jo crec que les matemàtiques són fonamentals, perquè primer és l'àrea del cervell que es dedica, o sigui que té el tema del càlcul i la tècnica i demés, necessita les matemàtiques. A part de que les matemàtiques també són importants a l'hora de confiar en els demés, perquè també es consell... Moltes coses de la vida, estan les matemàtiques, són fonamentals. O sigui, ara hi ha molta gent que no sé si vosaltres sabeu fer càlcul mental.
3: El tinc una mica rovellat, sincerament, Marta.
2: El càlcul mental és molt... Bueno, jo faig molt càlcul mental, a més soc molt ràpida.
0: És una musculatura que s'ha de mantenir.
2: Clar,
0: però després ho apliques a qualsevol cosa. Jo aquest estiu, per exemple, quan vaig estar al campionat... a Corea, jo no anava amb el mòbil calculant, era una moneda diferent, jo sabia quin era el canvi, 1.500 wons era un euro, doncs jo feia la divisió ràpida i la multiplicació ràpida mentalment. Sí, té aplicacions al càlcul mental, les matemàtiques, no només per l'aplicació, sinó perquè tens entrenat el cervell, i és així, i tota musculatura que no es fa servir... doncs s'atrofia una miqueta. Ja si no l'has estrenat...
2: L'elasticitat del cervell, també, perquè, clar, jo ho dic del tema del càlcul mental, perquè jo moltes vegades que fas el que tu, no trec el telèfon, faig mentalment, i moltes vegades em diuen, no, però és que això... I això com s'aprèn? Doncs s'aprèn fent... assajant. O sigui que ja, David Morales, ja pots assajar.
0: Ja t'ha posat deures. Digues, David.
3: No, però hi ha una cosa que, per exemple, ho he vist, hi havia el programa a la 2 de Televisió Espanyola, el clàssic Cifres i Letres.
0: Sí.
3: Jo era un superfan de Cifres i Letres. Cifres i Letres ara es continua fent una altra vegada, amb un format una mica diferent, però l'altre dia que el vaig estar veient, em vaig adonar de com de rovellat estava.
0: Clar,
3: perquè en aquella època feia unes paraules llarguíssimes, feia els exactes, i ara quedava super lluny dels exactes, paraules de tres lletres.
0: Havia sonat la campana i tu encara estaves
3: però sí, és això, al final necessites pràctiques, com tot.
0: Mira, jo si em permeteu, i ara, Alan, vas de seguida tu.
2: És entrenar com entrena el David Cervelló.
0: Sí, però el que jo voldria dir és... Si em sembla fabulós que haguem avançat en donar importància a la psicologia, a l'empatia, si tot això no és... El que no és excloent, és a dir, no perquè tu treballis l'empatia i treballis a l'ajudar-nos els uns als altres, no per això no és important que aprenguis matemàtiques. No,
2: per suposat.
0: No confundir el tocino con la velocidad, digues, Alan.
1: No, i a veure què... Bueno, és que la Marta ho haurà pogut comprovar en les seves classes, no? A la facultat, el nivell cada cop, cada any que passa, sembla que vagi a la baixa, no? I,
3: bueno, no ho sembla. Mira què ha passat amb els informes PISA.
0: Sí. El millor que han pogut fer és fer-los desaparèixer.
3: Exacte.
1: Sí.
0: Per dir el resultat aquest, mi perro se comió los deberes. Doncs va ser una mica això de mi perro se comió los deberes. Sí, exactament.
1: Si al final ens han d'acabar operant robots,
0: sí.
1: I la IA s'alimenta del que troba a Yahoo Respuestas.
0: Sí, sí, sí, sí, no, no.
1: Clar, és miedo me da.
0: Sí, sí. Bueno, abans de fer la pausa, no, no, però tornem de seguida, Alan, no? Trobàvem a faltar els teus os d'això. Us deixo... No, no, però tornarem de seguida. Us deixo amb una

0: reflexió de les que aquesta temporada estem...
1: Aquestes hores de la nit, a veure que no sigui molt densa, eh?
0: Bueno, no, perquè són del Cat He-Man, són del He-Man que aquesta temporada hem començat a escoltar de la seva reflexió.